0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la Vida. Com estàs? Com va la
2: vida? Molt bé. Com...
1: Sí.
2: Sí, de primavera, que tenim molta primavera aquest any, no?
1: Déu-n'hi-do. Primavera fresca, eh? Realment, aquest any, sí. Com a mínim, a Lleida estem tenint primavera.
2: És que a les Terres de Ponent no estem acostumats ni acostumades amb aquesta primavera.
1: I refredada o no? Va superant la primavera?
2: No. Jo l'he superada, de moment.
1: Sí. Vinga, avui parlem sobre el futur de l'alimentació, no?
2: Sobre el futur.
1: Ja veurem.
2: Sí, podem crear una mica de debat. I és que, t'explico, Pili, fa un any el president d'un supermercat molt conegut va dir que a la meitat del segle, és a dir, cap a l'any 2050, les cuines desapareixerien a casa nostra. I la veritat és que, bé, sembla una miqueta exagerat, però anem-ho a analitzar una mica, Pili, això.
1: Que deixarem de tenir cuines, però no ens cuinarà la IA, eh? Això encara no, crec que no ho farà. La IA no, potser un robot, però la IA no crec.
2: Bueno, un robot gràcies a la IA, potser, però potser sí, que és veritat que la IA no sortirà del nostre ordinador per cuinar-nos.
1: Però què vols dir, que la cuina desapareixerà? Que no tindrem fogons? Perquè sí que és cert que la cuina, la cuina de llenya, aquesta ja va desaparèixer fa dies.
2: Sí, sí, però no tindrem l'espai. L'espai de cuina, Pili. Que no tindrem l'espai, no? I vaig a fer un petit apunt que no hi entrarem, però és cert que ja hi ha pisos que s'estan venent sense cuines per abaratir costos. Però aquí no ens hi posarem, perquè no ens hi posarem amb el tema dels lloguers, i perquè no és el nostre tema. Però vaja, que això ja és una realitat, que hi ha pisos que no tenen cuines perquè cada cop cuinem menys.
1: I tu creus que cada cop cuinarem menys? És a dir, que comprarem tot més per cuinat, vols dir?
2: M'agradaria pensar que no, però sí que és veritat que cada vegada mengem més menjar preparat, no? Més, hi ha cada vegada més aplicacions de delivery, no? De portar a casa, més productes llestos per consumir als lineals del supermercat. Si us fixeu, inclús hi ha supermercats que fins fa poquet no tenien menjar preparat i ara han tret doncs, un lineal específic, no? Potser podríem trobar algun plat preparat als refrigeradors o inclús als congeladors, però ara podem veure ja que els supermercats tenen passadissos específics, no?, per a la venda d'aquest menjar preparat i aquests productes doncs, llestos per consumir, que són al final solucions ràpides. Pili, sempre parlem que vivim en una societat doncs, que cada cop tenim menys temps per fer allò que és important, no?, o que hauria de ser-ho. I estem deixant de banda algo que per mi, això és una opinió meva, però segurament hi trobaríem algun estudi associat, i és que cuinar és la base d'alimentar-nos de forma saludable.
1: Clar. Sí, perquè no hi ha versions supersaludables a cap menjar precuinat, en el sentit que tots tenen segurament molta sal, no? Tots tenen...
2: Els greixos que s'han utilitzat per cuinar doncs probablement no són oli d'oliva verge extra. Clar. Com podem cuinar nosaltres a casa nostra, no? Però sí que és veritat que les famílies viuen la sensació constant, no?, de que no tenim temps per cuinar. O sigui, jo no sé el teu entorn o el vostre entorn, les persones que ens estan escoltant, si és algo recurrent. Jo he de dir, Pili, que en els últims mesos cada vegada escolto més això, no tinc temps per cuinar, cada vegada cuino menys, inclús persones que fins ara estaven cuinant. Llavors, aquí la pregunta ja no és només nutricional, no? La pregunta és què passa quan deixem de cuinar? Perquè cuinar no és només preparar els aliments. Cuinar és transmetre hàbits als nens i nenes que tenim a casa, a la família. És educació alimentària, és autonomia, és cultura, és relació amb el menjar. I això es perd també, perquè es perd aquest espai. Abans, molts de nosaltres creixíem veient com es feia un sofregit, com es feia una truita. Jo seia a la tarda amb la meva mare a pelar patates o a treure les faves, no? O sigui, era una activitat que fèiem a casa. Sí que és cert que el fet de que la dona ens s'hagi incorporat al món laboral, doncs això s'ha anat perdent. I amb això s'ha anat perdent doncs, això, molts hàbits que està fent que cada vegada doncs, anem transmetent menys aquesta part cultural, no? I aquesta part d'educació, perquè no deixa de ser educació alimentària.
1: Doncs escolta, ara m'he quedat ben parada perquè sí que s'està perdent.
2: És a dir, ara deixa reflexionar,
1: sí,
2: no, Pili?
1: Sí, perquè realment pots fer... Si tens el handicap o no, que no t'agradi la cuina, hi ha moltes opcions per fer menjar ràpids i saludables. Uh-huh. Finalment, fer una amanida i una carn a la planxa, un peix a la planxa, és un moment, realment, no? És molt ràpid. No cal que sigui una elaboració, però sí que és cert que potser hem perdut, i ara parlo per mi, no? Els xup-xups es van perdent, no? La sopa uh-huh. feta a casa, el caldo fet per amb temps, tot això, potser sí que s'està perdent.
2: Jo m'agradaria que féssim una reflexió, no?
1: Sí.
2: Si els nostres fills i filles, no? Si els nens i nenes no aprenen a cuinar a casa, on aprendran a cuinar?
1: És que ara estic fent la reflexió, Naila, i és que fins i tot algunes famílies per Nadal, que és el dia de la sopa, que com a mínim doncs, la fas no, en família, no? El brou aquell, l'escudella de Nadal, van al tet d'abric, perquè és molt més ràpid. Per tant, sí, no sé, potser sí que desapareixeran, eh? Hauríem d'aconseguir que no.
2: No volem culpabilitzar ningú, perquè la realitat és que, a veure, moltes famílies arribem, i m'incloc, no? Cansades a casa, amb jornades laborals molt llargues, sense poder conciliar, amb molt poca energia mental al final del dia per poder pensar, amb una estimulació de moltíssima informació sobre el que és una alimentació saludable, que al final jo crec que acaba col·lapsant, no? És a dir, tenim tanta informació del que és una alimentació saludable que creiem que és complicadíssim quan, com molt bé deies, Pili, fer un pollastre a la planxa, una patata al microones i quatre fulles d'enciam ja és un sopar saludable, no?
1: Super saludable, boníssim, és un moment.
2: Exacte, que sí que ens sembla com a que hem d'estar 2 hores a la cuina. És cert que això seria genial, però no tenim aquest temps i hem de ser realistes amb la nostra realitat social ara mateix, no? I és que tenim menys temps perquè doncs, no hi ha ningú a casa que pugui passar aquest temps cuinant i fent aquest xup-xup, però que no podem pensar que només hem de fer aquest xup-xup perquè llavors deixem de cuinar i com menys cuinem, més ens costa després. Perquè al final és una agilitat, no? O sigui, és una habilitat.
1: Sí.
2: Una habilitat que fa que com més cuinem, més àgils som preparant, no? O sigui, jo recordo quan començava a cuinar a casa que potser per tallar les verdures tardava 20 minuts, no? Perquè, i ara cada vegada vaig més ràpid, no? Perquè al final, doncs això és una habilitat. També és veritat que podem tirar de fons d'armari precuinats o preelaborats, no? Com poden ser, per exemple, les verdures congelades que hi ha van tallades, no?
1: Sí.
2: Però almenys intentar doncs, progressivament anar posant-nos a la cuina i després, retornant una mica amb aquesta educació alimentària a casa, tenim poc temps i per mi, jo crec que l'espai de cuinar junts és una activitat familiar divertida, educativa, no? I de qualitat per passar amb els nens i nenes i no haver d'estar... Perquè a vegades ens sembla com... Ai, és que ens hem de posar a jugar amb ells i elles perquè sembla que si no, no estem passant temps de qualitat. Cuinar també és un temps de qualitat en el que pot ser divertit. Sí, és cert que després la cuina ens quedarà més bruta, però també podem participar tots i totes després en netejar-la.
1: I tant. Saps que estava pensant que podríem recuperar alguns batch cooking d'aquests xulíssims que fas? Com ho deies tu... No és el pim-pam, però és un pim-pam. Com ho de fàcil?
2: És un pim-pam.
1: Com era allò? Fàcil? Bo? No, les tres Bs?
2: Sí, eres... No me'n recordo, eh? Fa molts anys, això.
1: Ho hem de recuperar, això.
2: Saludable, senzill, no? Era algo
1: així. I sabrós, potser.
2: I sabrós, potser sí.
1: Potser sí, però hem de recuperar aquelles receptes de la Naila Martínez fàcils, saludables i amb un pim-pam i xules per a fer amb tota la família.
2: Doncs sí, jo crec que necessitem tornar a normalitzar la cuina realista, eh? Una cuina imperfecta, no ha de ser instagrameable, una cuina compatible amb la nostra vida real, no? Perquè doncs, si perdem completament l'hàbit de cuinar, no només perdem salut, eh? També perdem autonomia i això a llarg termini, autonomia perquè al final acabem menjant allò que ens presenta la indústria sense una opció B, no? I després també doncs, les conseqüències que això a llarg termini pot tenir especialment amb la infància. Per tant, la pregunta no és si les cuines desapareixeran, sinó la pregunta jo que crec que vull que ens fem tots és si volem que desapareixin.
1: Naila, moltíssimes gràcies. Com sempre, t'enviem una abraçada molt gran i continuem pensant que necessitem sempre. Una abraçada i et seguim a mai-nutricionista a Instagram. Petons.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa de ràdio, un dels espais que escoltem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la 8ª trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la colla de Diables per la Fira de la Primavera. Uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva 8ª edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem Esruà Xamba de Pallejà, Piedimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toquen Dos del barri de Sant Antoni, que no, també ens acompanyaran. Que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta 8ª edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no?, que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la taula de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens que, i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 3:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, d'una oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira i, precisament, el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis i, per tant, aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però, com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè, al cap i a la fi, no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Giravet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere i, per tant, poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de Los Sobrados celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups s'apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara

0: del ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de rookies del ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs... Jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un, si volia ser artista, tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent, pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb lo digital, online, ho tenen més fàcil. Fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribin a més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digit i Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Move La Cantera With Bean, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de... gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà, pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wavebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també, pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Perquè veig un jurat molt variat, eh? Això està bé.
1: Exacte.
0: Està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris, pues, serà, pues, la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat... coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la Festa de Primavera, pues, fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta molt més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom, pues, estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i, pues, així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i...

0: que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
1: Doncs esperem que sí. Primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari. A partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
0: Exacte, aquesta és la idea, sí, sí, de trobar a nous talents.
1: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
0: Sí, volia també una menció especial, donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowd Hard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
1: Doncs queda dit, David Saez, organitzador de Rookies del Ritme, que vagi molt bé dissabte.
0: Moltes gràcies.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oblego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, a poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I, bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any, pues, una mica... Bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, de més, pugem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a... una volta direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és una mica l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep, Pasqual, Pep, Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això? Perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltes, moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: Sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això a Sant Andreu.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, vull dir, tant moto com cotxe, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de noi antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o, bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant, Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i també més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Cap de setmana de Fira de la Primavera i Ràdio Sant Andreu al llarg d'aquesta setmana us estem comentant les diferents activitats programades a motiu de la Fira Primavera 2026. Ràdio Sant Andreu realitzarà entrevistes i reportatges especials durant el desenvolupament de la Fira de la Primavera 2026.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels qui van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
0: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
2: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem, després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, el mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
0: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme, ara?
2: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
0: De quina mena de negocis estem parlant?
2: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i, sobretot, a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
0: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
2: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
0: I què hi diu el govern de Collboni?
2: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
0: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenboroughus tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne un amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
0: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé, i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció. Parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia, i des d'aquest punt de vista el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció, i evidentment doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som jutges. Nosaltres no jutgem. Nosaltres escoltem, acompanyem, procurem, quan diem acompanyar, doncs ajudar a solucionar els problemes que tingui, però no jutgem. No jutgem si està bé fumar, si està bé beure, si està bé doncs tenir determinades pràctiques. Nosaltres no és la nostra funció.
0: Imagino que això en el dia a dia deu ser més complicat, no?, del que sembla en la teoria o sobre paper, sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
3: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? Uh-huh. I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos... Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies, de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga estar 60 dies o 50 dies intubat, doncs, la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI t'ho fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Mm-hmm. Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
3: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, mm-hmm, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones... ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc, això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona és... des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer infermeria d'UCI, etc, és a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
0: I suposo que al cap i a la fi en el seu sector, en el sector de la salut, de la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
3: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial, realment. Estava gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
0: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, bé, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
3: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual l'has de... crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé, i ho podem fer, el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'extén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc a Catalunya vam tenir un cas de tètanus.
0: Sí.
3: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem, o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats. És així.
0: 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys d'Olot.
3: Li agraeixo, eh?
0: No, passa, jo no tenia gens present.
3: El temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas... Tinc present com, a la vegada, també, el nen, quan ingressa, al començament no se sabia què tenia, perquè tu no hi penses, en això. Clar. I va ser el metge de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat, però que no he vist mai. No? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte, eh?
0: I tant.
3: Amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos, però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
0: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
3: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat, per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també, en aquesta informació, és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar a l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. Mm. I era una epidèmia, una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia. Pan és de tot el món. Pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
0: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què diria?
3: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim a vegades aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a també, doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan d'alguna manera prenem aquesta decisió individual autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final Això ho deia Michael Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
0: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
3: Gràcies a vostès.
0: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona, doncs, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
5: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
0: Molt bé, contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
5: Avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, eh? Però com, malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front, i el sector primari, etc, tot això no està passant, no està arribant, i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'Estat espanyol i a moltíssims països, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, i com podem fer front, o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques, o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
0: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si realment així o no, però no deixa de ser curiós a aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
5: Sí, exacte. Probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, eh? Però sí que caldria qüestionar-nos, de fet, quin tipus de país volem ser. Si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes... perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser, de moment, més com Espanya.
0: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada. Sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
5: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història en valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paraninfo de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paraninf. El Paraninf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però a més, com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més, eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així, no? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys molt

0: durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament, durant el franquisme, si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos, l'avortament també era un delicte amb pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
1: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
0: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar, i doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no? Aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist, i doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
1: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història en valors.
0: Gràcies a vosaltres.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarca en el Festival Portalblau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític, i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
2: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
3: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
2: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
3: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs jo creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder doncs també aprendre, perquè és important, la gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no?, i intentem doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès, i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs, perquè com també deies, no?, el festival és un festival que des de la percepció dels que el fem volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
2: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no?, de molts canvis, de moltes sí. transformacions socials, i la cultura no en queda aïllada.
3: No, per nosaltres... Ostres, per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria... el festival, doncs nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat, i per tant els que organitzem ens dediquem a això, intentem, no?, doncs, que en la mesura del possible a posar el nostre granet de sorra a això, no?, i intentem doncs,

0: des de fa, com bé deia, doncs 4 anys, poder, no?, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder, doncs saber coses que ens preocupen com a societat.
1: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
0: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat, obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut, que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no?, l'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro, i la moderarà l'Ignasi Rifé. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no?, i com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà, ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
1: Tots els detalls sobre aquestes Mirades Blaves els trobareu a portablau.cat, un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no? Em sembla?
0: Sí, exacte, és la 19a edició, arribem a la 19a edició del festival, un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no?, també com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i, per tant, sempre dintre del nostre festival, doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes, doncs, ja consolidats, diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents, tenim l'Anna Dibori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gardera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem, si vols, dels espais, i la importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
1: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
0: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no?, que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no?, com pot ser, doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal, no? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs per tant, com per l'Escala i Empúries.
1: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present, aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i capdals els valors pel Portal Blau?
0: Doncs perquè nosaltres, al final, a l'hora de realitzar aquest festival, és l'essència del que som, no? Al final, els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions, i la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa, i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no?, en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres. I, per tant, a l'hora de crear aquest festival, o de pensar-lo, o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
1: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
1: Un plaer, fins aviat.
0: Igualment, fins una altra.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada, de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor, que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu, tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. «No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada», reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. «Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu». Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada, de la Carmina Massot, no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 20 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap tindrem l'última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Avui entrevistarem el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. També comentarem altres informacions, i és que una conferència abordarà la importància del son en la salut de les dones. Ens acompanyarà avui la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la tècnica de salut pública Isabel Sánchez, per parlar d'aquesta xerrada que tindrà lloc el proper dimarts. I seguirem parlant dels actes de la Fira de la Primavera i del concert que la cantant santandreuenca Anna Guerrero oferirà aquest divendres a l'esplanada del Mercat Setmanal, a l'escenari central de la Fira de la Primavera. Aquestes i altres qüestions són les que abordarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, l'actualitat també política. Miquel Àngel Abril, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre, Jordi.
1: Li demano la primera pregunta, la mateixa primera pregunta que hem formulat amb tots els portaveus. Quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs jo penso, i crec fermament, que estem en un moment d'efervescència. D'efervescència total, d'un canvi real que ja es veu i es pot tocar a la ciutat. M'agradaria destacar quatre idees troncals, justament per donar arguments, no?, a la meva frase. Jo penso que s'estan veient ja els diners als carrers. Penso que amb el reforçament i manteniment, no?, de les voreres, la via pública, etcètera, ja es poden palpar, es poden tocar aquests canvis. També amb aquesta renovació d'equipaments, instal·lacions i paral·lelament amb el manteniment i reforç de la seguretat a la ciutat. Jo penso que la gent ja pot veure tota la feina que hem fet durant aquests 3 anys, no?, que molts d'aquests projectes que són grans necessiten una tramitació llarga, etc. I no és casualitat que ara tota aquesta feina prèvia doncs està sortint al carrer, no? També tenim la renovació dels 14 parcs, no?, infantils també. Veiem les noves marquesines, no?, que tenim a la ciutat per fi, no?, després de tenir unes parades d'autobús sense cap mena de protecció, normalitzant coses que no són normals en una ciutat, per exemple, instal·lacions noves de la Petanca, tenim la Johan Cruyff, la presentació de la nova comissaria policial també de la policia local, etcètera, etcètera. Llavors estem en aquell moment de presentació de projectes i d'implementació de realitats que fan que veritablement es puguin veure. Ja no són conceptes teòrics, sinó que són realitats que la gent ja pot observar directament.
1: Com es planteja FEM Sant Andreu aquest darrer any que queda per arribar a les eleccions? D'aquí a un any ja estarem en plena campanya de les eleccions municipals. FEM Sant Andreu, com es planteja aquest darrer any?
2: Doncs ens ho plantegem amb coherència, amb molta força, a tope, executant, com deia, tota la feina prèvia que s'ha fet en aquests 3 anys de mandat, sense deixar de banda aquests nous projectes o contractes importantíssims també en serveis, per exemple la licitació recollida d'escombraries, no?, que suposarà al voltant de 4 milions d'euros, aquesta postulació, no?, el pla de barris, que si vols després en parlem també, i el seu impacte, però també amb la transparència, no?, i l'apropament a la ciutadania una mica marca de la casa, ja que acabem de finalitzar l'oficina de l'alcalde i les assemblees de barri en aquestes darreres 2 setmanes, no?, a tots els barris de la ciutat, doncs apropant justament doncs el mateix alcalde pels matins i després també l'alcalde amb els regidors de barris per les tardes, rendint comptes en els barris, no?, amb aquesta feina d'aproximar-nos a la ciutadania, d'escoltar la ciutadania, de sortir del despatx i anar directament al carrer, a tocar el carrer i a tocar les ciutadanes i ciutadans de Sant Andreu de la Barca, i amb aquesta mateixa coherència que venim des del primer moment practicant, doncs portar-la a terme i continuar i tancar el mandat doncs amb aquesta mateixa coherència.
1: Com es veuen d'aquí a un any?
2: Doncs millor que mai i preparats per empènyer el canvi que ja està arribant, no? Que arriba i que penso que encara tots necessitem continuar per consolidar veritablement aquest canvi. Es va veure, per exemple, amb aquest cap de setmana, no? Amb un acte de partit de FEM Sant Andreu al Parc Central, on justament vam tenir aquesta oportunitat, no? De parlar amb moltíssima gent transversal, no? De diferents maneres de pensar, que es van apropar també per estar una estona compartint aquell moment del sopar, que vam fer rècord també amb el tema del sopar i de gaudir en família, amb els infants, amb la gent gran, etc, tothom que es va apropar, amb ganes, no, d'escoltar-nos i d'entendre que el canvi ja ha arribat i que encara ens queda per consolidar. Llavors, totalment super, super motivats i super contents.
1: Parlem del pla de barris, ha estat un dels temes que se n'ha parlat, sobretot en el darrer mes, un pla de barris on Sant Andreu Barca presenta la seva candidatura per optar al pla de barris amb una inversió de 16,7 milions d'euros. Ara és la Generalitat qui ha de validar o no aquest pla de barris, aquesta proposta de Sant Andreu de la Barca, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quina valoració en fan d'aquest pla de barris i d'aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que s'ha presentat en aquesta, recordem, candidatura?
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom, que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven, doncs, aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no? que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no? En aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest pla de barris amb tres eixos bàsics, no? Que són transformacions físiques, no? Que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no? Actuacions que hem presentat, doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir, doncs, reduir les desigualtats i també arribar a aquella, doncs, a aquella ciutat, no, veritablement del segle XXI, com tots es mereixem, no?
1: El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, a l'entrevista de Portaveus, afirmava que el govern va reaccionar i presentar-se al Pla de Barris després de les crítiques públiques del PSC, que l'Ajuntament no havia presentat candidatura. També comentava que el govern està presentant aquesta candidatura com si fos una realitat, quan es tracta, segons el PSC, de que la Generalitat ha de fer l'aprovació d'aquest Pla de Barris.
2: Doncs, bueno, m'hagués encantat veure, ja que parlem d'això, justament el PSC en la presentació de la candidatura. Suposo que, com no hi eren, no van entendre que és una presentació de la candidatura. Van haver-hi altres forces polítiques, però justament ells no es van presentar, llavors suposo que no els és d'interès, i que des de la crítica destructiva intenten fer soroll i fer veure com que nosaltres reaccionem al que ells pensen o diuen. Francament, no, ara no sóc conscient del que havien dit sobre aquest tema, ni em consta res. Però, bueno, esperem que des del seu factor o el seu rol, no, com a partit socialista, de Catalunya que està governant la Generalitat de Catalunya, doncs també ens ajudin, no?, a que la nostra candidatura doncs arribi a bon port, en aquest cas, i veritablement tots remem en la mateixa direcció. Llavors, en aquest sentit, sí que els demanaria doncs, treball sincer, no?, coherència política, coherència social i al final treballar de veritat per Sant Andreu de la Barca.
1: Parlem d'una altra qüestió, també ha estat important. En el darrer mes es va presentar el projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va portar a ple del ple del passat mes d'abril, va ser aprovat per tots els partits polítics, excepte el Partit Popular i el PSC, que finalment es va abstenir. Una comissaria, recordem als nostres oients, ja n'hem parlat àmpliament, que ocuparia la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una comissaria on bé, s'ampliaria els recursos i també ampliaria la zona que disposaria la policia local, amb calabossos, etcètera, etcètera. Com valora aquesta nova comissaria, aquest projecte, i que finalment hagués estat aprovat aquest projecte per un ampli consens en el ple municipal?
2: Jo penso que en el fons totes les forces polítiques estaven d'acord en el projecte de la comissaria. Llavors, a cap persona se li escapa que estem a un any d'eleccions, llavors aquesta gesticulació per part d'algunes forces polítiques a l'hora de cercar subterfugis per intentar no estar d'acord en el fons dels projectes que presenta el govern, doncs d'alguna manera els perfila, no?, i els dona pues, una personalitat electoral, no?, cercant el seu ninxo de mercat electoral, etcètera, etcètera. Més enllà del joc polític, off the record, tothom està d'acord amb aquest canvi, aquest projecte de la presentació de la nova comissaria, del que serà la nova comissaria de la policia local. No es tracta només d'un canvi d'ubicació, sinó que és un salt qualitatiu important en seguretat i en servei públic. Com bé deies, pràcticament es triplicaria l'espai actual, incorporant millores tecnològiques, però també funcionals, per adaptar-nos a les necessitats del cos. I en aquest sentit, remarcar que justament aquestes necessitats han anat de la mà del propi cos de la policia, o sigui, no està inventat en un despatx això, sinó que, com d'altres actuacions, quan dissenyem instal·lacions d'importància a la ciutat, com esportives, etc., sempre ho fem de la mà d'aquelles entitats o aquells usuàries i usuaris que seran d'aquelles instal·lacions. Per tant, en aquest cas, la comissaria ha estat donant-nos el seu feedback i concretant les seves necessitats i s'han incorporat al projecte. Llavors, el fet de que s'ubiqui en el mateix edifici de l'Ajuntament doncs, permet una millor coordinació i una atenció més eficient, també, i era imprescindible deixar enrere unes instal·lacions obsoletes i apostar per una policia moderna, propera i preparada, no, pels reptes del segle XXI. Per acabar, només, això és un exemple, però ara mateix a Sant Andreu de la Barca tenim instal·lacions pensades per una dimensió de fa moltíssims anys, no?, de fa 30 anys. Llavors, aquestes instal·lacions ja no donen el servei que totes i tots mereixem, perquè el nombre d'habitants censats a Sant Andreu de la Barca ha crescut molt. Si l'any 91, per exemple, per donar una xifra comparativa, tenien 14.000 i escaig habitants, ara mateix, en el des del 25, estem per més de 27.000 habitants censats. O sigui, al final donem servei a moltes altres persones que estan al voltant, no?, de Sant Andreu de la Barca, amb les urbanitzacions, etcètera, que al final venen doncs a portar les nenes i nens al col·legi, a comprar, a gaudir de la restauració, a fer vida a Sant Andreu de la Barca. O sigui, són moltíssimes persones, al voltant de 30.000 persones, i necessitem dependències, serveis, instal·lacions actualitzades, i això és una de les coses que ens vam trobar quan vam arribar al govern, doncs, que estaven totalment desactualitzats perquè no s'havia cuidat, no? De fet, aquesta dimensió poblacional s'havia deixat, prioritzant altres coses segurament, doncs s'havia deixat de banda, i això ens fa que estiguem francament desactualitzats, i per això tot aquest esforç ara mateix de donar-hi la volta.
1: Part de les crítiques de l'oposició, Partit Socialista, també del Partit Popular, també Vox va fer algun comentari al respecte a les entrevistes de portaveus, és que tots estan d'acord del projecte de la nova comissaria. El que no estan tan d'acord és, primer, d'on sortiran els diners per la creació d'aquesta comissaria, i després, què passarà amb les dependències instàncies dels partits polítics que estan situats a la primera planta, què passarà en el ple municipal i que això pot tenir un sobrecost.
2: Sí, nosaltres vam aprofitar en el darrer ple per explicar com enfoquem els projectes. Quan nosaltres vam arribar a govern, la dinàmica que existia a l'hora d'afrontar projectes era aconseguir els recursos, assignar partides pressupostàries ad hoc per aquells projectes i una vegada tenim els diners, doncs fem el projecte. Això què passava a l'hora de la realitat? Doncs que quan nosaltres vam arribar a govern no hi havia projectes. No hi havia projectes. O sigui, hi havia idees, no? Com es va dir, no, és que hi havia un projecte... No, no era un projecte, era una idea, perquè als calaixos no vam trobar cap projecte nosaltres. Cap. Quina és la manera de fer nostra? Doncs nosaltres identifiquem el projecte, encarreguem un projecte perquè comenci a ser una realitat i quan presentem aquest projecte ja estem cercant els recursos per obtenir el finançament. Llavors, l'excusa de que no tenim finançament, ja ho hem explicat per activa i per passiva, que la nostra manera de fer és aquesta que acabo d'explicar. Que no hem explicat prou la planificació de reubicació dels espais, com la sala de plens i els despatxos dels grups polítics. Si de veritat estem parlant d'això, si de veritablement estem parlant dels nostres despatxos dels partits polítics, si a la ciutadania li importa on aniran els despatxos dels partits polítics, el que li importa a la ciutadania és veritablement veure que hi ha projectes nous de ciutat, veure que s'actualitzen aquests projectes, que s'actualitzen les dependències, que la ciutat es mou i es torna una ciutat activa i una ciutat moderna per 30.000 persones que donen serveis, com deia abans, i que aquests projectes al final troben el finançament i són realitats. Aquesta és la qüestió. La qüestió no és intentar trobar subterfugis ni pals a la roda per dir, no, és que no sabem on anirà la sala de plens. Doncs clar que nosaltres tenim una planificació on podria anar a la sala de plens, que tenim diferents llocs ara mateix, ja ho decidirem on anirà la sala de plens i on aniran els despatxos dels partits polítics, però a qui no importen els despatxos dels partits polítics, el que importa és empènyer la ciutat cap a una actualització justa, perquè portàvem moltíssims anys amb una dèria, amb una deriva que francament estava fent que Sant Andreu de la Barca desapareixés del mapa. I el que nosaltres volem és tornar a portar Sant Andreu de la Barca on es mereix.
1: Una altra qüestió. L'educació ha centrat el debat en els darrers dos plens, una moció que van presentar a vostès fa dos plens i una moció que el PSC va presentar el mes d'abril. L'educació està a l'ordre del dia dels plens municipals.
2: Sí, a mi aquí m'agradaria ser clar. Estem en un context molt important a nivell català, amb reivindicacions del col·lectiu docent, tant en augment de docents per baixar les ràtios de les aules, però també en recursos materials. Crec que són demandes totalment legítimes. Nosaltres respectem des de l'òptica local aquestes reivindicacions, sempre al costat del cos docent i des de les nostres competències locals. Nosaltres hem posat i posarem tots els recursos que tenim al nostre abast per garantir el millor servei possible als nostres centres educatius perquè les nostres filles i fills puguin aprendre i desenvolupar-se en entorns educatius moderns, inclusius i de futur. Això per endavant. Penso que aquí la política barroera i oportunista no toca, com s'ha vist. Punt.
1: Sobre l'educació, projecte de l'escola Bressol La Quimeta. Ja han començat les obres, no estarà operativa fins al curs vinent, però el curs 2027-2028, que és quan entrarà en marxa sobre aquest projecte?
2: Sobre aquest projecte ja vam comunicar en el seu moment, en el mes d'abril, si malament no recordo, que, bueno, que es començaven les obres, que aquestes obres tenien un termini previst de 12 mesos, i que aquest nou equipament doncs, comptarà amb una capacitat de fins a 140 infants distribuïts en 9 línies, no? És un projecte de ciutat superimportant per Sant Andreu de la Barca, i ara ho lliguem també a la pregunta anterior que m'has pogut fer, i aquest edifici, el municipi augmentarà el nombre de places públiques de 0 a 3 anys, no? I es situarà com una ciutat referent en aquest punt de vista, no? Referent a la infància, no? L'àmbit de la infància, no? Com deia, la previsió de la construcció de l'escola és aproximadament d'una durada de 12 mesos i finalitzarà amb prou marge, no?, per estar operativa amb l'inici del curs escolar 27-28. Aquest és el nostre objectiu i la nostra fita, i així estem treballant. Em consta que les obres van a bon ritme, un cop han començat van bastant com un tiro, o sigui que pensem assolir aquest objectiu.
1: Parlant d'educació, en l'article d'opinió de Fem Sant Andreu, publicat a l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, del mes de març, el 31 de març, l'article es basava sobre la defensa de l'educació. De fet, el titular era defensar l'educació és defensar el futur de Sant Andreu de Barca. Aquest era l'article mensual del mes de març, publicat a la pàgina web.
2: Sí, va en aquesta línia justament que estem comentant, no? O sigui, conceptualment nosaltres sempre pensem que les instal·lacions i el concepte d'educació a Sant Andreu de la Barca representa, com no pot ser d'una altra manera, el futur de la nostra societat. Per tant, hem d'abocar tots els recursos perquè els professionals i les professionals dels centres educatius tinguin totes les eines al seu abast per garantir justament que aquesta societat del futur pugui créixer doncs amb uns conceptes, no?, i una mirada, no?, potser diferent amb la que nosaltres, no?, vam créixer en el seu moment, una mirada més rica, més inclusiva, més generosa, més constructiva també, i per això necessitem doncs, els equipaments i els recursos per garantir que això sigui una realitat. Llavors, és un tema de ciutat que va més enllà fins i tot de les sensibilitats polítiques, és un tema cabdal, és un eix inquebrantable. Llavors, en aquest sentit, nosaltres sempre al costat de l'aposta per la docència de qualitat i perquè tinguin tots els recursos al seu abast.
1: L'article del mes d'abril, Fem avançar Sant Andreu, seguretat, cohesió i futur de marxa, parlaven aquí de la nova conselleria de la policia local i també de la candidatura al Pla de Barris, que ja n'hem parlat en aquesta entrevista. I aprofitant doncs, que estem a la setmana de la Fira de la Primavera, hem preguntat també amb els diferents portaveus qüestions referents al comerç, en quina situació està el comerç de Sant Andreu de la Barca i també com podem ajudar a promocionar encara més aquest comerç de Sant Andreu de la Barca. Vostè és portaveu de Fem Sant Andreu i, a més, és regidor d'Activitat Econòmica i de Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tinc aquesta sort i aquest honor també de ser el regidor de Comerç. Ara mateix el comerç de Sant Andreu de la Barca està en una situació de lluita, està en una situació positiva. Ja han comentat més d'alguna vegada que les persianes que es tanquen i s'aixequen el balanç net és que s'estan aixecant més de les que estan tancant. Només per donar unes dades, que no són nostres, sinó que són de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat de l'any 25, respecte al comerç a tot el Baix Llobregat, és a dir, a tota la comarca, el 20% dels llocs de treball estan vinculats justament en el comerç, superant en 3 punts la mitjana de tota Catalunya, és a dir, que la comarca del Baix Llobregat ja està una mica per sobre de la mitjana de tota Catalunya en quant a l'ocupació, el percentatge d'ocupació de llocs de treball que suposen el comerç i els serveis, restauració, etc., a la ciutadania. I a nivell municipal, a Sant Andreu de la Barca manté justament un 24%, és a dir, que encara està per sobre de la mitjana comarcal. Repeteixo, no són dades nostres del govern, és de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, i un 24% dels llocs de treball estan en serveis a la ciutadania, incloent el comerç i la restauració. Llavors, jo sóc conscient, com a regidor de comerç, dels reptes, no?, del context local, regional i global, perquè moltes vegades és difícil dissociar una cosa de l'altra, però penso que ens hem de felicitar i gaudir del tresor del comerç local que tenim a Sant Andreu de la Barca, està al seu costat, fent militància local, no?, i consumint a casa nostra per mantenir aquest tresor, no per fer-los un favor, no?, als comerços, sinó perquè en realitat reverteix positivament amb la societat que viu en un territori, perquè al final tenir un comerç presencial viu és vida als carrers, és seguretat als carrers i és una mostra de salut dintre d'aquella societat. Per tant, convido a tothom a gaudir d'aquesta fira comercial de la Fira de la Primavera. Justament tenim més expositors locals que estaran respecte a l'any passat. L'any passat eren 30, doncs tenim 36 expositors locals que han decidit mostrar els seus productes i serveis a aquesta Fira de la Primavera, on l'eix principal, repeteixo, és el comerç, és l'autèntic protagonista, més enllà de que al final també està embolcallat d'altres activitats més socials, que també considerem que és un pol d'atracció perquè la gent pugui apropar-se i, a banda de consumir, doncs pugui també estar en l'entorn del nostre comerç i de la nostra restauració, i per tant gaudint de Sant Andreu de la Barca, i estic super, super content amb la feina que s'ha fet. Aprofito per felicitar tota la gent de promoció econòmica i també agrair a l'ACSAP la seva complicitat, i que entre tots i totes doncs, gaudir i aprofitar aquest tresor que tenim.
1: Aquesta setmana, també a l'entrevista de Portaveus, el portaveu socialista comentava que la ciutat viu una situació de paralització real en els temes importants.
2: Bueno, doncs és una percepció molt particular del grup socialista. Jo penso que estem en un moment de transformació local immens, històric, que estem recuperant el temps perdut i remant amb la complicitat de totes i tots cap a la ciutat que volem. També crec que la gent no és ximple, no és tonta, no és ximple, sap què aporta i sap qui no aporta, sap qui aporta soroll i discursos buits generalistes, qui aporta destrucció i qui aporta veritablement projectes de ciutat. Jo no tinc molt clar quin és el projecte de ciutat, en aquest cas del Partit Socialista, no tinc molt clar, que jo sàpiga no hem fet cap comunicació sobre el Sant Andreu de la Barca que ells volen representar o volen treballar, tampoc de les altres forces polítiques, més enllà d'aspectes puntuals. El que sí tenim clar nosaltres és el nostre full de ruta i que volem consolidar aquest full de ruta.
1: També hem conegut aquests tres consellers de Saprobà, Juan Pablo Vies per part del Partit Socialista, Sonia Aranda per part del Partit Popular i Felipe del Val per part de Som Sant Andreu han dimitit sobre aquesta qüestió.
2: Bueno, m'he assabentat no fa gaire d'aquestes dimissions, no perquè m'ho hagin dit directament. I en certa mesura no és una sorpresa per mi, perquè és cert que des que nosaltres vam entrar a govern, ara tenim el tercer relleu en la gerència de Saprobà. Quan va haver-hi el primer relleu, justament en el moment corporatiu en el qual els consellers de Saprobà s'havien de pronunciar sobre si votàvem a favor o en contra d'aquell relleu, d'aquell primer relleu, justament aquestes forces polítiques no es van presentar. No es van presentar. De forma covarda, així ho dic, con nocturnidad y alevosía, no es van presentar. Fent un exercici d'irresponsabilitat bestial, ja aquí ho dic, o sigui, no ho havíem dit fins ara, però ja ho dic directament. Llavors, que justament ara aquestes forces polítiques decideixin abandonar, doncs igual fins i tot donar-hi la volta hi ha una certa coherència, no? Perquè al final tampoc t'importa gaire el que passa. Aquests arguments de que hi ha massa relleus, bueno, el que era del primer canvi al canvi actual que hem tingut, la persona que hi havia abans doncs va trobar una altra oferta professional millor i va marxar, que això entra dintre la normalitat professional de qualsevol persona. El que no era normal era el primer gerent que ens vam trobar que portava tota la vida aquí. Això és una cosa que la veritat és que no és gaire normal. Llavors, els canvis que s'han fet, s'han produït, doncs eren necessaris. Ara mateix el canvi que tenim funciona molt bé i esperem que estiguem nosaltres molt de temps, i si troba una altra oportunitat professional, doncs està en el seu dret d'agafar per això, estan les oportunitats professionals i la lliure elecció de les persones dintre d'un context professional, comercial i de carrera professional. Llavors, aquí res a dir. L'important és sempre trobar el recanvi amb garanties per poder portar l'empresa pública, que és un instrument superimportant, capdalt, per impulsar totes les polítiques públiques que s'impulsen des de l'Ajuntament. Reconec que l'empresa pública no només porta esports, ara em poso el barret d'esports, no només porta l'explotació a instal·lacions esportives, sinó també la zona blava, l'escola de música, el CIS, el transport adaptat, o sigui, són moltes coses, molts serveis que té encarregat i que és important que aquesta empresa pública doncs gestioni amb tota la transparència com ho fa i amb totes les garanties, i es donaran els relleus que calguin, no? Espero que ara doncs estiguem una temporada doncs amb la persona, amb el Ferran, no?, que és l'actual gerent de Saprobà, però fugir d'estudi i fer veure que aquí passen coses rares i no sé què, però si tens tota la informació sempre l'has tinguda, i si tens qualsevol dubte sempre has tingut oberta la porta del despatx tant del gerent com de la resta de consellers de Saprobà. O sigui, cadascú amb la seva consciència faci el que consideri.
1: Doncs avui, en aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus d'aquesta temporada, ens quedarà una última ronda cap al mes de juliol, on allà sí que farem balanç exhaustiu de l'últim any de la legislatura i segurament dels tres últims anys, tenint en compte que ja falta menys per aquestes eleccions municipals del 2027. Suposo que aquí la maquinària de tots els partits polítics ja ha començat, no?
2: Sí, sí. Bueno, jo de la resta no sé, perquè la veritat és que no em dona gaire temps de fixar-me en el que vam fer la resta de forces polítiques. Nosaltres, com a FEM Sant Andreu, en el fons, si et dic la veritat, mai hem deixat d'organitzar activitats de partit de FEM Sant Andreu, mai hem deixat de ser-hi al carrer. Penso que al final, deixar-ho tot pel final també és una qüestió que la ciutadania no acaba d'entendre. Una altra cosa és que la ciutadania estigui 4 anys pendents del que fa els partits polítics, perquè segur que tenen coses més interessants que fer, també t'ho dic amb sinceritat, eh? Però que per part nostra no hem deixat de fer activitats, de proposar activitats en els diferents barris, als nostres vermuts, les nostres xerrades. Intentem estar sempre al carrer, sempre amb una actitud d'escoltar, de rebre propostes i també d'escoltar crítiques, perquè no són perfectes, és que al final ningú és perfecte i nosaltres tampoc ho som. L'únic que la nostra idea és treballar matí i tarda, nit si cal i caps de setmana, i això és el que intentem fer i el que estem fent fins que la ciutadania decideixi una altra cosa. I la ciutadania, quan arribi el moment, decidirà en conseqüència a on vol ser-hi i si renovem la seva confiança o si no, i el que decideixi s'haurà d'acceptar.
1: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, Jordi, a vosaltres.

0: Sant Andreu de la Barca celebrarà el pròxim dimarts 26 de maig una jornada dedicada a la salut femenina amb la conferència Dormir bé per viure millor. Claus del son al llarg de la vida. Ens acompanya avui la regidora de Salut Pública, Unice Martín, i també la tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez. Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bé, xerrada interessant, la del proper dimarts 26 de maig, sobre com dormir bé per viure millor, una activitat que s'enmarca en una activitat emotiu del salut de les dones. Objectiu, regidora d'aquesta activitat i d'aquesta xerrada.
1: Bueno, com cada any el que intentem és portar un tema doncs, que sigui de preocupació general i en aquest cas doncs, pensem que no s'ha parlat de la son i és un tema que preocupa moltíssim a moltes persones i en general a les dones hi ha una etapa on això és influeix més, que és la menopausa o la perimenopausa, i per tant pensem que totes les claus que puguem donar, hem tingut una setmana on hem parlat de en diferents aspectes de com treballar la fibromialgia i seguim millorant, no? En com quines pautes podem donar, no? I vam parlar de que seria molt bo poder parlar de la son, de com dormim i com hem de dormir, no? Això és el que ens dirà la doctora, a veure què descobrim.
0: Si dormim bé, podem descansar bé, no?
1: Bueno, jo entenc que sí. Però és veritat que jo tinc amigues que dormen molt poc o dormen malament i això al final t'afecta, no? Llavors anem a treballar això, a veure què... Jo tinc molta curiositat de saber què ens explicarà.
0: I aconseguir segurament que esbrinar el per què dormim malament, no?
2: I tant. O sigui, hi ha molts motius i moltes causes que poden fer que no dormim bé. Doncs des de, com deia l'Eunice, temes hormonals en el cas de les dones, amb l'edat, que l'edat també canvia el cicle del son, els problemes diaris de cada dia, l'ansietat, l'estrès, però el que està claríssim és que la son és un hàbit tan important per a la nostra salut com pot ser una bona nutrició, practicar activitat física. Això condiciona la nostra, el fet de dormir bé condiciona la nostra salut física i mental.
0: La sessió, la xerrada, anirà a càrrec de la doctora Ana Vali Martínez, psicòloga i doctora en neurociència.
2: Sí, és una especialista en tots aquests temes, una professional molt reconeguda i que va estar encantada des del primer moment que li van plantejar la nostra proposta i bé, tenim moltes ganes tots d'escoltar-la.
0: Un acte que s'emmarca dins del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.
1: Sí, hem de reivindicar tots aquests dies i volem fer doncs, concretament el dimarts doncs, celebrant aquesta o reivindicant, no? Aquesta acció de la salut de les dones, perquè al final les dones són un pilar de la societat.
0: Serà el dimarts 26 de maig, 6 de la tarda, a Escoles Velles.
1: Exacte.
0: Cal inscripció prèvia?
2: No, aquesta vegada no cal inscripció, perquè el que volem és que totes les persones que vulguin venir, que vinguin. Seran molt benvingudes.
0: Què espereu d'aquesta xerrada? Bueno, que s'ompli Escoles Velles.
1: Home, això seria
2: fantàstic, però la veritat és que és un tema que amoïna sí. Molt. Amoïna a tota mena de població, els petits, els grans, o sigui, a tots. O sigui, jo és crec, un tema que...
1: Sí, és portar-se eines a casa. Jo crec que hem de venir amb la ment oberta per portar-nos eines a casa de com podem millorar això, no?
0: Doncs serà el proper dimarts, 26 de maig, la conferència Dormir bé per viure millor, claus del son al llarg de la vida, a càrrec de la doctora Ana Vale Martínez, psicòloga i doctora en neurociències, acte que s'emmarca dins del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones i que esperem doncs, que hi vagi molta gent, perquè és un tema interessant i que es preocupa a tots.
1: Exacte.
0: Regidora Unice Martín, regidora de Salut Pública, Isabel Sánchez, regidora tècnica de Salut Pública, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tu, Jordi.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel

0: homenatge a l'Abril Regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa dues edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic, i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera, i com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora d'aquí de la comarca a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci bon temps, que no faci molta calor com l'any passat i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca del Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Giribé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que ja arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: I amb la informació de la fira de la primavera posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins. 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic, ja,
2: diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer, a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Traia d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets
1: sí.
0: d'autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalá. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno. No, no, però sempre que surten anglesos en guerra aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar al 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que aquests
1: això,
2: britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses el Google Maps...
0: Ràpidament.
1: Maldines, no? Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he combinat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més, ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell
0: més
2: enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Sí, les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen la de llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh? Crec
0: algun
1: que...
0: caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu... A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1873 es perden al front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la força aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic, es van produir profuns canvis en l'economia argentina, que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera. L'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox, amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no. No pot ser.
2: I menys en aquest programa.
1: No, no, per no favor, fos cas. Nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el proceso de reorganització nacional.
0: Primer t'has sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precorinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganització nacional.
0: Vale, vale.
1: Caracteritzat
0: perdoneu,
1: per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
0: Ja està.
1: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt terrible.
1: Que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale, el procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, sí, vas a fer... Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins, no?
0: Exacte.
1: Quin era el pla? Els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió. Però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar. Hòstia.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli sí, de qualsevol... Sí,
2: sí, sí. Ja està.
1: Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de... Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken...
2: Ja és una broma al propi
0: nom. Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada i els assos ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò... va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que Si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Poses a planificar, venen la il·lusió de... Va, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què?
0: Clar,
1: una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans, jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall. O sigui, la descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final estava. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí, aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
2: sí,
0: fa por.
2: Sí.
0: Feia molta por. Quan va girar ser el seu marit?
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14... van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que
1: molt
0: va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: És un cabell perfectament...
0: conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val,
2: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carnat de l'ensurt.
2: Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: Hòstia.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert... No sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentirien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80. Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto muy loco, eh? Que esto muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit. No tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com a ella i dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leeds, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher, que veia la aposta, que veia en aposta aquest, en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar ho havia analitzat, no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms es una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, que aquesta cançó és universal, molt coneguda, sí, i no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire. A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios sí, que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Oh, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No, home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, I a més, em deia l'Albert Avila, això us explica, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però als anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai. Bueno,
2: o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja és esa silla. No, Thatcher.
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Oh. Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta d'això, anem a remar endavant, ja remo jo si voleu.
1: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia, sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent, la gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no val a quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte,

0: segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
1: Doncs bé, a la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
2: que té nom,
1: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure aquelles carreteres allà.
2: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
1: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
2: Tot el dia per...
1: Jo crec que la gent allà camina, eh?
2: Vinga, va.
1: Imagina't quan allà ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una burrada.
2: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
1: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
0: M'estàs deixant una joia de vídeos.
1: Gràcies. Perdó.
0: Gràcies. No.
2: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
1: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí, sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
2: Sandy.
1: El seu sobrenom és Surrenc.
2: Tachador i Surrenca.
1: Sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
0: I en què va consistir aquesta segona fase?
1: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar, les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
2: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
1: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
2: Sí. Val. I com van respondre els britànics?
1: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la

0: estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, van anar, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint al comandament argentí. Al comandament, que no els argentins. Clar. Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove, i a l'entrada les portes hi van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art, des de la Ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 20 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui tancarem la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus de la temporada. Avui conversem amb Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Darrera ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Al llarg d'aquestes setmanes hem anat realitzant entrevistes amb els diferents portaveus dels grups polítics amb representació al plenari municipal. I avui seguirem parlant de la Fira de la Primavera. Avui entrevistarem a Los Sobraus, 30 anys d'història. Avui estaran presents en els estudis de Ràdio Sant Andreu Juan José Gómez, Juan Luis Vizcaíno i Juan Carlos Cordero, tres dels components de Los Sobraus que ens faran la prèvia del concert que oferiran aquest divendres a partir de 11:45 de la nit a l'escenari central de la Fira de la Primavera. Repassarem els seus 30 anys d'història i sabrem més detalls del concert d'aquest divendres. I també avui coneixerem més detalls de la Fira de la Primavera 2025. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Última entrevista de la quarta ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus d'aquesta temporada. Avui ens acompanya Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, l'actualitat també política. Miquel Àngel Abril, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre, Jordi.
1: Li demano la primera pregunta, la mateixa primera pregunta que hem formulat amb tots els portaveus. Quin moment es troba avui en dia Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs jo penso i crec fermament que estem en un moment d'efervescència, d'efervescència total, d'un canvi real que ja es veu i es pot tocar a la ciutat. M'agradaria destacar quatre idees troncals, justament per donar arguments, no, a la meva frase. Jo penso que s'estan veient ja els diners als carrers. Penso que amb el reforçament i manteniment, no, de les voreres, la via pública, etc., ja es poden palpar, es poden tocar aquests canvis, també amb aquesta renovació d'equipaments, instal·lacions i paral·lelament amb el manteniment i reforç de la seguretat a la ciutat. Jo penso que la gent ja pot veure tota la feina que hem fet durant aquests 3 anys, no, que molts d'aquests projectes que són grans necessiten una tramitació llarga, etc., i no és casualitat que ara tota aquesta feina prèvia doncs està sortint al carrer, no? També tenim la renovació dels 14 parcs, no, infantils també. Veiem les noves marquesines, no, que tenim a la ciutat per fi, no, després de tenir unes parades d'autobús sense cap mena de protecció, normalitzant coses que no són normals en una ciutat, per exemple, instal·lacions noves de la petanca, tenim la Johan Cruyff, la presentació de la nova comissaria policial, també de la policia local, etc, etc. Llavors estem en aquell moment de presentació de projectes i d'implementació de realitats que fan que veritablement es puguin veure. Ja no són conceptes teòrics, sinó que són realitats que la gent ja pot observar directament.
1: Com es planteja FEM Sant Andreu aquest darrer any que queda per arribar a les eleccions? D'aquí a un any ja estarem en plena campanya de les eleccions municipals. FEM Sant Andreu, com es planteja aquest darrer any?
2: Doncs ens ho plantegem amb coherència, amb molta força, a tope, executant, com deia, tota la feina prèvia que s'ha fet en aquests doncs, 3 anys de mandat, sense deixar de banda aquests nous projectes o contractes importantíssims també en serveis, per exemple, la licitació recollida d'escombraries, no?, que suposarà doncs, al voltant de 4 milions d'euros, aquesta postulació, no?, el pla de barris, que si vols després en parlem també, i el seu impacte, però també amb la transparència, no?, i l'apropament a la ciutadania una mica marcada a la casa, ja que acabem de finalitzar l'oficina de l'alcalde de les assemblees de barri en aquestes darreres 2 setmanes, no?, a tots els barris de la ciutat, doncs apropant justament doncs, el mateix alcalde pels matins i després també l'alcalde amb regidors de barris per les tardes, donant, rendint comptes en els barris, no?, amb aquesta feina d'aproximar-nos a la ciutadania, d'escoltar la ciutadania, de sortir del despatx i anar directament al carrer, a tocar el carrer i a tocar les ciutadanes i ciutadans de Sant Andreu de la Barca, i amb aquesta mateixa coherència que venim des del primer moment practicant, doncs portar-la a terme i continuar i tancar el mandat doncs, amb aquesta mateixa coherència.
1: Com es veuen d'aquí a un any?
2: Doncs millor que mai, i preparats per empènyer el canvi que ja està arribant, no?, que arriba, i que penso que encara tots necessitem continuar per consolidar veritablement aquest canvi. Es va veure, per exemple, aquest cap de setmana, no?, en un acte de partit de FEM Sant Andreu al Parc Central, on justament vam tenir aquesta oportunitat, no?, de parlar amb moltíssima gent transversal, no?, de diferents maneres de pensar, que es van apropar també per estar una estona compartint aquell moment del sopar, que vam fer rècord també amb el tema del sopar i de gaudir en família, amb els infants, amb la gent gran, etc., tothom que es va apropar, amb ganes, no?, d'escoltar-nos i d'entendre que el canvi ja ha arribat i que encara ens queda per consolidar. Llavors, totalment super, super motivats i super contents.
1: Parlem del pla de barris, ha estat un dels temes que se n'ha parlat, sobretot en el darrer mes, un pla de barris on Sant Andreu de la Barca presenta la seva candidatura per optar al pla de barris amb una inversió de 16,7 milions d'euros. Ara és la Generalitat qui ha de validar o no aquest pla de barris, aquesta proposta de Sant Andreu de la Barca, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quina valoració en fa d'aquest pla de barris i d'aquesta inversió de 16,7 milions d'euros que s'ha presentat en aquesta, recordem, candidatura?
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs, aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no?, que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest pla de barris amb 3 eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir doncs, reduir les desigualtats i també arribar a aquella, doncs, a aquella ciutat, no?, veritablement del segle XXI com tots es mereixem. No?
1: El portaveu socialista, Juan Pablo Beas, a l'entrevista de portaveus, afirmava que el govern va reaccionar i presentar-se al Pla de Barris després de les crítiques públiques del PSC, que l'Ajuntament no havia presentat candidatura. També comentava que el govern està presentant aquesta candidatura com si fos una realitat, quan es tracta, segons el PSC, de que la Generalitat ha de fer l'aprovació d'aquest pla de barris.
2: Doncs, bueno, m'hagués encantat veure, ja que parlem d'això, justament el PSC en la presentació de la candidatura. Suposo que com no hi eren no van entendre que és una presentació de la candidatura. Van haver-hi altres forces polítiques, però justament ells no es van presentar, llavors suposo que no els és d'interès i que des de la crítica destructiva intenten fer soroll i fer veure com que nosaltres reaccionem al que ells pensen o diuen. Francament, no, ara no soc conscient del que havien dit sobre aquest tema, ni em consta res. Però bueno, esperem que des del seu factor o el seu rol, no?, com a Partit Socialista de Catalunya, que està governant la Generalitat de Catalunya, doncs també ens ajudin, no?, a que la nostra candidatura doncs arribi a bon port, en aquest cas, i veritablement tots remem en la mateixa direcció. Llavors, en aquest sentit, sí que els demanaria doncs, treball sincer, no?, coherència política, coherència social i al final treballar de veritat per Sant Andreu de la Barca.
1: Parlem d'una altra qüestió, també ha estat important. En el darrer mes es va presentar el projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va portar a ple del ple del passat mes d'abril, va ser aprovat per tots els partits polítics, excepte el Partit Popular i el PSC, que finalment es va abstenir. Una comissaria, recordem als nostres oients, ja n'hem parlat àmpliament, que ocuparia la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i una comissaria on bé, s'ampliaria els recursos i també ampliaria la zona que disposaria la policia local, amb calabossos, etc, etc. Com valora aquesta nova comissaria, aquest projecte, i que finalment hagués estat aprovat aquest projecte per un ampli consens en el ple municipal?
2: Jo penso que en el fons totes les forces polítiques estaven d'acord en el projecte de la comissaria. Llavors, a cap persona se li escapa que estem a un any d'eleccions. Llavors, aquesta gesticulació per part d'algunes forces polítiques a l'hora de cercar subterfugis per intentar no estar d'acord en el fons dels projectes que presenta el govern, doncs d'alguna manera els perfila, no?, i els dona pues, una personalitat electoral, no?, cercant el seu ninxo de mercat electoral, etcètera, etcètera. Més enllà del joc polític, off the record, tothom està d'acord amb aquest canvi, aquest projecte de la presentació de la nova comissaria, del que serà la nova comissaria de la policia local. No es tracta només d'un canvi d'ubicació, sinó que és un salt qualitatiu important en seguretat i en servei públic. Com bé deies, pràcticament es triplicaria l'espai actual, incorporant millores tecnològiques però també funcionals per adaptar-nos a les necessitats del cos. I en aquest sentit, remarcar que justament aquestes necessitats han anat de la mà del propi cos de la policia, o sigui, no està inventat en un despatx això, sinó que com d'altres actuacions, quan dissenyem instal·lacions d'importància a la ciutat, com esportives, etc., sempre ho fem de la mà d'aquelles entitats o aquells usuaris i usuaris que seran d'aquelles instal·lacions. Per tant, en aquest cas, la comissaria ha estat donant-nos el seu feedback i concretant les seves necessitats i s'han incorporat al projecte. Llavors, el fet de que s'ubiqui en el mateix edifici de l'Ajuntament doncs permet una millor coordinació i una atenció més eficient, també, i era imprescindible deixar enrere unes instal·lacions obsoletes i apostar per una policia moderna, propera i preparada, no?, pels reptes del segle XXI. Per acabar, només, això és un exemple, però ara mateix a Sant Andreu de la Barca tenim instal·lacions pensades per a una dimensió de fa moltíssims anys, no?, de fa 30 anys. Llavors, aquestes instal·lacions ja no donen el servei que totes i tots mereixem, perquè el nombre d'habitants sense Sant Andreu de la Barca ha crescut molt. Si a l'any 91, per exemple, per donar una xifra comparativa, tenien 14.000 i escaig habitants, Ara mateix, en el des del 25, estem per més de 27.000 habitants censats. O sigui, al final donem servei a moltes altres persones que estan a la, al voltant, no?, de Sant Andreu de la Barca, amb les urbanitzacions, etcètera, que al final venen, doncs, a portar les nenes i nens al col·legi, a comprar, a gaudir de la restauració, a fer vida a Sant Andreu de la Barca. O sigui, són moltíssimes persones, al voltant de 30.000 persones, i necessitem dependències, serveis, instal·lacions actualitzades, i això és una de les coses que ens vam trobar quan vam arribar al govern, doncs, que estaven totalment desactualitzats perquè no s'havia cuidat, no? De fet, aquesta dimensió poblacional s'havia deixat, prioritzant altres coses segurament, doncs s'havia deixat de banda, i això ens fa que estiguem francament desactualitzats, i per això tot aquest esforç ara mateix de donar-hi la volta.
1: Part de les crítiques de l'oposició, Partit Socialista, també del Partit Popular, també Vox va fer algun comentari al respecte en les entrevistes de portaveus, és que tots estan d'acord del projecte de la nova comissaria. El que no estan tan d'acord és, primer, d'on sortiran els diners per la creació d'aquesta comissaria, i després, què passarà amb les dependències dels partits polítics que estan situats a la primera planta, què passarà en el ple municipal, i que això pot tenir un sobrecost.
2: Sí, nosaltres vam aprofitar en el darrer ple per explicar com enfoquem els projectes. Quan nosaltres vam arribar a govern, la dinàmica que existia a l'hora d'afrontar projectes era aconseguir els recursos, assignar partides pressupostàries ad hoc per aquells projectes, i una vegada tenim els diners, doncs fem el projecte. Això què passava a l'hora de la realitat? Doncs que quan nosaltres vam arribar a govern no hi havia projectes. No hi havia projectes. O sigui, hi havia idees, no? Com es va dir, no, és que hi havia un projecte. No, era un projecte, era una idea, perquè als calaixos no vam trobar cap projecte nosaltres. Cap. Quina és la manera de fer nostra? Doncs nosaltres identifiquem el projecte, encarreguem un projecte perquè comenci a ser una realitat, i quan presentem aquest projecte ja estem cercant els recursos per obtenir el finançament. Llavors, l'excusa de que no tenim finançament, ja ho hem explicat per activa i per passiva, que la nostra manera de fer és aquesta que acabo d'explicar. Que no hem explicat prou la planificació de reubicació dels espais, com la sala de plens i els despatxos dels grups polítics. Si de veritat estem parlant d'això, si de veritablement estem parlant dels nostres despatxos dels partits polítics, si a la ciutadania li importa on aniran els despatxos dels partits polítics, el que li importa a la ciutadania és veritablement veure que hi ha projectes nous de ciutat, veure que s'actualitzen aquests projectes, que s'actualitzen les dependències, que la ciutat es mou i es torna una ciutat activa i una ciutat moderna per 30.000 persones que donen serveis, com deia abans, i que aquests projectes al final troben el finançament i són realitats. Aquesta és la qüestió. La qüestió no és intentar trobar subterfugis ni pals a la roda per dir, no, és que no sabem on anirà la sala de plens. Doncs clar que nosaltres tenim una planificació on podria anar a la sala de plens, que tenim diferents llocs ara mateix, ja ho decidirem on anirà la sala de plens i on aniran els despatxos dels partits polítics, però a qui no importen els despatxos dels partits polítics, el que importa és empènyer la ciutat cap a una actualització justa, perquè portàvem moltíssims anys amb una dèria, amb una deriva que francament estava fent que Sant Andreu de la Barca desapareixés del mapa. I el que nosaltres volem és tornar a portar Sant Andreu de la Barca on es mereix.
1: Una altra qüestió, l'educació. Ha centrat el debat en els darrers dos plens, una moció que van presentar a vostès fa dos plens, i una moció que el PSC va presentar el mes d'abril. L'educació està a l'ordre del dia dels plens municipals.
2: Sí, a mi aquí m'agradaria ser clar. Estem en un context molt important a nivell català, amb reivindicacions del col·lectiu docent, tant en augment de docents per baixar les ràtios de les aules, però també en recursos materials. Crec que són demandes totalment legítimes. Nosaltres respectem des de l'òptica local aquestes reivindicacions, sempre al costat del cos docent i des de les nostres competències locals. Nosaltres hem posat i posarem tots els recursos que tenim al nostre abast per garantir el millor servei possible als nostres centres educatius, perquè les nostres filles i fills puguin aprendre i desenvolupar-se en entorns educatius moderns, inclusius i de futur. Això, per endavant. Penso que aquí la política barroera i oportunista no toca, com s'ha vist. Punt.
1: Sobre educació, projecte de l'Escola Bressol La Quimeta. Ja han començat les obres, no està operativa, no estarà operativa fins al curs vinent, però el curs 2027-2028, que és quan entrarà en marxa sobre aquest projecte.
2: Sobre aquest projecte ja vam comunicar en el seu moment, en el mes d'abril, si malament no recordo, que, bueno, que es començaven les obres, que aquestes obres tenien un termini previst de 12 mesos i que aquest nou equipament pues, comptarà amb una capacitat de fins a 140 infants distribuïts en 9 línies, no? És un projecte de ciutat superimportant per Sant Andreu de la Barca, i ara ho lliguem també a la pregunta anterior que m'has pogut fer. I aquest edifici, el municipi augmentarà el nombre de places públiques de 0 a 3 anys, no? I es situarà com una ciutat referent en aquest punt de vista, no? Referent a la infància, no? L'àmbit de la infància, no? Com deia, la previsió de la construcció de l'escola és aproximadament d'una durada de 12 mesos i finalitzarà amb prou marge, no?, per estar operativa amb l'inici del curs escolar 27-28. Aquest és el nostre objectiu i la nostra fita, i així estem treballant. Em consta que les obres van a bon ritme. Un cop han començat van bastant com un tiro, o sigui que pensem assolir aquest objectiu.
1: Parlant d'educació, en l'article d'opinió de FEM Sant Andreu, publicat a l'Ajuntament, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, del mes de març, el 31 de març, l'article es basava sobre la defensa de l'educació. De fet, el titular era "Defensar l'educació és defensar el futur de Sant Andreu de la Barca". Aquest era l'article mensual del mes de març, publicat a la pàgina web.
2: Sí, va en aquesta línia justament que estem comentant, no? O sigui, conceptualment nosaltres sempre pensem que les instal·lacions i el concepte d'educació a Sant Andreu de la Barca representa, com no pot ser d'una altra manera, el futur de la nostra societat. Per tant, hem d'abocar tots els recursos perquè els professionals i les professionals dels centres educatius tinguin totes les eines al seu abast per garantir justament que aquesta societat del futur pugui créixer pues, amb uns conceptes, no?, i una mirada, no?, potser diferent amb la que nosaltres, no?, vam créixer en el seu moment, una mirada més rica, més inclusiva, més generosa, més constructiva també, i per això necessitem pues, els equipaments i els recursos per garantir que això sigui una realitat. Llavors, és un tema de ciutat que va més enllà fins i tot de les sensibilitats polítiques, és un tema cabdal, és un eix inquebrantable. Llavors, en aquest sentit, nosaltres sempre al costat de
3: l'inici de temporada de bany. A més, ofereix 20 milions d'euros per aconseguir la dualitat de protecció de la natura sense perdre la funció social d'aquests espais. Tot plegat a l'espera que la Generalitat i el Govern també s'assumin al finançament. La pitjor part se l'emporten, de fet, les platges del tram nord, amb una pèrdua global de sorra del 34%. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu, es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar també un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
4: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
5: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
3: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
6: Obviament que aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada al contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
3: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ja ha estat declarat d'alt risc. Amb els gironins en descens i els alacantins marcant la permanència, amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin una espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. I avui obrim la cultura amb un nom propi, el de l'Aina Clotet, que ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I ja s'han presentat les novetats de la Patum d'aquest any, que se celebrarà del 2 al 6 de juny. La principal novetat és l'augment del finançament extern, que arribarà als 340.000 euros. Aquesta xifra suposa el 56% del cost de la festa. Ens n'informa l'Héctor Aranda des de Televisió del Berguedà.
7: La Generalitat de Catalunya ha augmentat la subvenció que destina la Patum de Berga i ha passat dels 125.000 als 200.000 euros, mentre que la Diputació de Barcelona ha quadruplicat la seva partida i ha passat dels 15.000 als 65.000 euros. A les subvencions públiques cal sumar-hi les aportacions de patrocinadors privats. Tot plegat permetrà a l'Ajuntament finançar de manera externa més de la meitat dels 605.000 euros que costa la Patum.
8: El rècord històric d'ingressos que rep la Patum, sigui per administracions públiques, evidentment, per patrocinadors privats, i per una cosa que més ens unifica i ens fa sentir com un col·lectiu, que és la samarreta de Patum, que no només ens fa sentir aquest sentit de pertinença a la festa, sinó que a més també ens ajuda a finançar una part de la mateixa.
7: A més d'aquestes aportacions, la Diputació de Barcelona finançarà amb 20.000 euros la realització d'un estudi d'impacte econòmic de la Patum, que permetrà quantificar el retorn de la festa a la ciutat de Berga. L'informe estarà enllestit a finals d'any.
8: És que la Diputació a l'entorn de la Patum ja ha començat a fer-ho, però a l'entorn de la Patum ens paguen un estudi de l'impacte que té la festa a la ciutat. Per tant, aquella frase que a vegades diem, no? Berga viu de la Patum, ho sabrem. Si realment vivim de Patum o no vivim de Patum.
7: L'Ajuntament també reforçarà enguany la sanitat amb més lavabos públics i la seguretat a la plaça durant els salts de plens.

0: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:45 del migdia, Salvador Illa i Jèssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
4: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA.

0: utilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual, és jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamón Carvajal.
2: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
3: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
2: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
4: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
2: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord

0: De pressupostos d'enganyifa i d'insult.
1: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
0: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
2: A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat també llum verda al finançament necessari per arribar fins als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. I avui també us hem explicat la indignació internacional que ha generat el tracte que els activistes detinguts de la flotilla global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, el primer ministre, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Una altra de les notícies destacades del dia és la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació i que ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Per ara, doncs, com dèiem, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
3: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
4: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
5: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
6: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
3: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
2: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
7: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
2: L'objectiu de la negociació oberta és arribar, com us estem explicant, a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents, que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Uller i el Biel Roquet, de TAC12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.
8: Això no és inclusió. Això no és inclusió. Ens esteu enganyant.
9: Aquí a la carretera de Valls, a la Nacional 240, és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 docents aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona. Per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball. Però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que, recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia, d'Ustec.
10: Hola, bon dia.
9: Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les

0: a Terres, a més, hi haurà una baldanada on també s'afegiran companyes del País Valencià. És més important que mai. I el dia 27 a tot el país.
1: Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
0: Avui, mobilització de tot el dia. Ara estem aquí fent aquest tall, després manifestació al migdia i després de la manifestació dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall, és a dir, serà tota una jornada de lluita.
1: No, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
0: Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes. Volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquests sentits.
1: No, ja per acabar, dia 27 a tot el país.
0: Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important, una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
1: Bé, Muñiz, gràcies. Doncs ja ho veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona a l'entrada, per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga, avui aquí, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
2: Gràcies, Biel. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
2: Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous, el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes. Un home condemnat, amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores, i que tot i això va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho, ens acompanya Carlos Pascual. Ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Senyor Pascual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
4: Bon dia.
2: Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
4: Claro, la cuestión es saber la información que llegó al juzgado, qué pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema de traslado de la información. Aunque tampoco hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco, a lo mejor, en ese momento no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego, la responsabilidad exclusiva es solo de una persona, de él. Pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
2: Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquesta ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt. Quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
4: Bueno, efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó e inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado.

0: y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para las víctimas. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otras medidas de protección, como protección, control telemático de la víctima, pero la verdad es que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático. Protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos y mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima, y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
1: No sé, acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés? I ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
0: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren a haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta, conseguir unas que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
1: Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
0: Bon dia, moltíssimes gràcies.
1: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 de aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
2: Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. El Súpers 24 Hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous en lloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
3: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
4: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
2: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
1: Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
5: Bon dia.
1: El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
5: Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, ben aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
6: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
7: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
5: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Oleval Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
8: Obviamente que aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
5: L'Atlètic Barceloneta ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiacos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, les semifinals de la Divisió d'Honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13 gols a 6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
9: Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
5: I tant, com
9: fins
5: sempre.
9: Demà.
5: Fins
9: gràcies,
5: demà.
9: Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, amb els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona, al migdia, entre govern i comuns, pel que fa a l'acord a pressupostos, i d'altra banda, la reunió a la tarda entre Educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents. Ho recollirem i demà us ho expliquem. Que vagi bé, que passeu un bon dijous. Adéu-siau.

la xarxa de comunicació local. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dijous, dia 21 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui dedicarem bona part del programa a parlar de la Fira de la Primavera 2026 i avui també tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana. Avancem un dia a la previsió del temps per conèixer quin temps tindrem durant la Fira de la Primavera. Salutacions de Jordi Milian. Comencem una nova edició del Via Directa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Volem saber quin temps tindrem aquest cap de setmana, motiu de la Fira de la Primavera, i qui sap quin temps tindrem és Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable també de MeteoSat. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Doncs avui previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, previsió important, perquè tenim la Fira de la Primavera. Tot seguit sabrem quin temps tindrem, però abans, el resum ràpid de la setmana.
3: Vamos a hacer un poquito de resumen, aunque adelantamos un día la previsión, pero bueno, hay cositas a comentar porque bueno, hemos tenido una semana de tiempo tranquilo y estable con un claro y progresivo ascenso de las temperaturas, pero la excepción la tuvimos el lunes, ya que todavía teníamos algo de aire frío en altura y se produjeron chubascos y tormentas en muchas zonas del litoral y prelitoral central, que concretamente aquí en San Andreu nos dejaron un total de 7,4 milímetros. Como digo, una vez pasado el lunes, el resto de la semana, pues la nubosidad cada vez menos abundante y más dominio del ambiente soleado con el paso de los días, porque pues se han aposentado en nuestra posición pues altas presiones, tiempo anticiclónico, así que tiempo mucho más tranquilo una vez pasado el lunes. Y todo esto viene acompañado, como decía al principio, de un más que notable y progresivo ascenso de las temperaturas, que han pasado pues de los 21,5 grados que tuvimos el lunes a los 26,3 que ya tuvimos ayer miércoles, y las mínimas también han subido, aunque de forma más discreta, vamos a decir, pasando de 13,6 que tuvimos el lunes a 14,5 que hicimos ayer miércoles.
2: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ara sí, anem a la previsió. Divendres, dissabte i diumenge, no sé si tindrem per als tres dies una mateixa previsió.
3: Vamos a hacer rápida la previsión porque, bueno, pues nos espera un fin de semana marcado por la estabilidad debido pues a la presencia de esas altas presiones que comentaba, y esto provocará un tiempo muy tranquilo y con muy poquitos cambios los próximos días. Además, estas altas presiones vendrán acompañadas de una masa de aire mucho más cálido, como ya hemos intuido estos últimos días. Pues eso, nos llega una masa de aire mucho más cálido que el que teníamos pues a principios de semana, y pues bueno, pues esto hará que tengamos los próximos días anomalías de hasta 5 o 6 grados en todos los niveles atmosféricos. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en un fin de semana, tanto hoy jueves como viernes, sábado y domingo, con un claro dominio del ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad, quizá el paso de algunas nubes altas muy poco importantes en algunos momentos, pero prácticamente nada, y por tanto, pues, sin riesgo de precipitaciones en nuestra zona. Además, la llegada de esa masa de aire cálido pues provocará pues que las temperaturas sigan subiendo poco a poco, y ya decíamos que eran todos los niveles atmosféricos, por lo tanto, también en superficie lo notaremos, y esto hará pues que las máximas se queden rondando los 30 grados a diario prácticamente en nuestra zona a lo largo de todo el fin de semana. Luego, ya día a día, pues iremos viendo matices como el viento dominante y algunos otros parámetros que pueden hacer que incluso pues se superen esos 30 grados o no, pero eso ya era viéndose día a día un poquito, pues qué viento, cómo sopla y de qué manera, porque, pero bueno, en general nos vamos a quedar con ese valor de unos 30 grados más o menos a diario prácticamente todo el fin de semana. Las mínimas también subirán, pero de forma un poquito más suave, moviéndose entre unos 16, 18 grados de cara al fin de semana.
2: 30 graus, ¿eh?
3: Calorcito ya.
2: Calor. Per tant, aquest cap de setmana, motiu de la Fira de la Primavera, Sant Andreu Barca, moltes activitats, totes a l'aire lliure. Per tant, si sortim al carrer, crema solar.
3: Sí, porque sobre todo lo que ha pasado gorra. Este año es que quizá no hemos tenido ningún episodio todavía así de altas temperaturas o de temperaturas más altas de lo habitual, con lo cual estamos un poquito verdes todavía, no estamos entrenados este año al calor y quizá nos venga un poco de golpe este fin de semana. Así que, bueno, pues como dices, un poquito de crema, alguna gorra, protección y, bueno, tampoco va a ser exagerado, ¿no? Pero sí que quizá notaremos ese contraste un poquito de la semana pasada, que prácticamente pues teníamos que ir con chaqueta en algunos momentos a, bueno, a temperaturas casi casi, pues podemos decir, de verano.
2: Aquí aquest cap de setmana la jaqueta no, ¿eh? La podem deixar, ¿eh? Ni al vespre, pràcticament, no?
3: Nada, no.
2: Doncs, Carlos Lara, gràcies per aquesta previsió del temps pel motiu de la Fira de la Primavera. Y que gaudeixis también de la Fira de la Primavera.
3: Igualmente, a todos nuestros oyentes, que disfruten de la feria. Y nada, pues eso, un poquito de calorcito, pero tampoco es agradable.
2: Perquè pel que fa al seguiment de la previsió del cap de setmana estaràs tranquil, no? No s'esperen canvis.
3: Ya hemos comentado que muy poquitos cambios, por eso, altas presiones, tiempo anticiclónico, prácticamente sin nubosidad, por lo tanto, sin precipitaciones y, bueno, pues las temperaturas que irán subiendo un poquito.
2: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat, fem la previsió del temps com és habitual de cada setmana. Carlos, bon cap de setmana.
3: Igualmente.
2: Des de l'any 2006, Sant Andreu de la Barca, el centre d'atenció primària, compta amb una consulta de deshabituació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem, doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any que guanyarà, doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
2: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
6: Bon dia.
2: I que en altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
6: Molt positiva. Vam ser molt pioners, i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
2: I a més que hi ha un índex molt alt, no?, de persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
6: Sí, cada cop més. Realment no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
2: Qui ha estat en aquests 20 anys? Ha estat Isabel Sánchez, com a tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest diumenge. abans la directora de l'equip d'atenció primària feia doncs aquesta valoració, en el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
4: Doncs jo la comparteixo absolutament, o sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa doncs, hi ha dos línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac, de fumar, que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre els, sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari. Doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no?, del sorteig o parlem del concurs del cartell. Tots saben, no?, o gairebé tots saben de què estem parlant.
2: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no?, entre tots per un objectiu comú.
5: Sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut haver de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs al final veus a les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts, doncs, aquest esforç que han fet amb el concurs, que per nosaltres també, doncs, és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après, i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà, i es podran dir que el seu dibuix, doncs, està exposat, no? I jo crec que, doncs, és un valor afegit, no?, que des de tots els àmbits, doncs, tot és bo i és un valor afegit.
2: Hi ha també aquest concurs, no?, amb els instituts, on cada any, doncs, els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més, amb els instituts hi ha aquestes xerrades, aquest treball de prevenció, que moltes portem també... La consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
6: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguéssim que continuar baixant, però si es tracta de prevenció és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasis amb els vapejadors, que no tenim aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció. Per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent simultàniament, eh? No hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària, del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees, a més, i moltes ganes de participar, i s'està fent a 6è en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en mode de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen, ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
2: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers? El perfil de les persones que van a la consulta i que volen deixar de fumar?
6: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no, relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica, doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual està obert a tothom i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
2: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar, i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
5: Sí.
2: No està gens malament.
4: No està malament. No està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de deshabituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca i portar com a mínim 3 mesos sense fumar en el moment del sorteig, sí.
2: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyar en salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és amb salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? I sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
4: I tant, sí. Bé, es tractava des d'un primer moment, ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar, doncs, que era una manera de recompensar, no?, l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu i que molt engrescador, o sigui que és
2: una bona estratègia. Són 800 euros que no estan malament, Isabel, però segurament que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
4: Recordo perfectament, perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per 2 persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
2: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
4: T'haig de dir que l'any següent, bueno, gairebé vam duplicar la quantitat, l'afluència, sí.
2: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
6: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
2: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
6: Això mateix.
2: Que han d'estar en el dia del sorteig.
6: Sí,
4: han d'estar, perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
2: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas.
4: La doctora Carmen Cabezas.
2: Crec que ha confirmat presència.
4: Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important, perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció, i concretament aquest programa que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, Doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos i aquest any també ho farà.
2: Doncs serà aquest diumenge, 12:01, la una del migdia, a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments i moltes de les dades que hem comentat avui en aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Vull agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Núñez Martín, per acompanyar-nos avui. Jéssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, directora des de fa
6: un any,
2: temps.
6: Ja.
2: Un any ja?
6: Sí, ja ha passat un any.
2: Un any, i que continues, en aquest cas, amb la consulta, sí. No? També de situació tabàquica.
6: No m'he volgut desvincular.
2: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
4: Moltes gràcies
6: a vosaltres.
4: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I parlem ara de les actuacions musicals de la Fira de la Primavera. De fet, aquest divendres, actuació de la cantant santandreuenca Ana Guerrero.

0: del concert d'aquest divendres. Primer de tot, suposo que és un concert molt especial. De fet, ho parlàvem abans amb el Juanjo abans de l'entrevista, no? El fet d'actuar a Sant Andreu de la Barca sempre és especial.
1: Claro.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora d'aquí de la comarca a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Giribé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que ja arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, a més, puxem cap a on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara han d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i demés, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlarem amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, l'R8, els R4, vull dir, un Pep que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és un vehicle, el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Olego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre.
0: O funciona també la trobada, que potser no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això a Sant Andreu.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, i o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La colla de diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la colla de diables per la Fira de la Primavera, un any organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Roa Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toquen Dos del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran, que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte. Sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'Esplanada del Mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no? Que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb el correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la davallada de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests anys, aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa. Però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i ara ens fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats, eh, que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí, tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Sous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 5:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final pues, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo, que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un, si volia ser artista, tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb el digital, online, ho tenen més fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribin a més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Muf La Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha quedat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte.
0: Això està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i per tant haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí, primer de tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari, a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: A

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb més informacions d'aquesta edició de la Fira de la Primavera. L'agrupació Jove tornarà en aquesta Fira de la Primavera la matinada de divendres a dissabte amb l'After Naval. En té més detalls Joel Carrascó.
2: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca torna a treure a passejar la barca durant l'After Naval, que se celebra aquest divendres 22 de maig per la Fira de la Primavera. El cercavila iniciarà a les 3 de la matinada i sortirà, com sempre, des de l'esplanada fins a arribar al polígon de la Clota. Alberto Copado, membre de la grupa, ens explica més detalls.
3: Doncs l'After Naval neix com una festa que es fa a posteriori de Carnaval. Aprofitem el marc de les festes de primavera per donar un espai pel jovent, un poc, bàsicament, allargar la festa del divendres, en aquest cas, doncs en aquest cas fins a les 6 del matí.
2: Uh-huh. En què consistirà aquest After Naval? Explica'ns una miqueta, resum. Sortirà, m'imagino, com sempre, des de l'esplanada.
3: Sí, correcte. El nom neix de la paraula after, en anglès, que en català seria després, i naval, de la part de carnaval, per fer un concepte de festa de carnaval, però a primavera. També s'aprofita una mica el naval perquè traiem també la barca. I és una de les festes on podem treure la barca, on podem fer la rua. Llavors, això s'engloba cada any en una temàtica diferent, i aquest any hem decidit aprofitar l'eclipse que n'hi ha a l'agost, el 12 d'agost, per fer la temàtica d'eclipse. Per això aprofito i demanem a tothom que vingui que porti les seves millors ulleres de sol.
2: Mm-hmm. És a dir, ulleres de sol perquè la temàtica d'aquest any és l'eclipsi.
3: Correcte.
2: En què consistirà? Sortirà des de l'esplanada? Farà el mateix recorregut de sempre?
3: Sí. Sortirem a les 3 des de l'esplanada del Mercat Setmanal fins a arribar a la Clota. Durant tota la rua, doncs, música, esperem, doncs, molt bon rotllo, retrobaments, que és el més on festes on la gent es retroba, on la gent coincideix amb gent que fa temps que no veu, i arribarem a la Clota per tal de continuar la festa amb DJ Ciro fins les 6 del matí.
2: Uh-huh. Això és l'After Naval, que no és la barca, però és aquest tipus de festa on hi ha una rua itinerant des de l'esplanada fins a la Clota. És un símbol ja per la grupa. Quin significat té per vosaltres i pel jovent del poble que hi hagi aquesta festa encara, que aparti la gent, segueixi portant festa fora del que és el centre?
3: Pues per nosaltres el tema de la barca és superimportant. Creiem també que ja amb el temps s'ha convertit en un imaginari de les festes de Sant Andreu de la Barca. Tant pel jovent com per no tant el jovent. I estem molt orgullosos tant de tota l'evolució que ha tingut aquesta tant aquestes festes com el concepte de la barca. I res, creiem que això, que és com un símbol quan parles de la grupa o quan parles d'aquest tipus de festes, doncs la gent acostuma a pensar en la barca i res, molt contents de poder, sobretot de poder fer la rua.
2: Mm-hmm. T'anava a preguntar què es podrà veure durant el cercavila d'enguany, però em comentaves que la temàtica és precisament l'eclipsi. Llavors et pregunto quin ambient espereu que generi aquest any, tenint en compte que no té res a veure, em comentaves abans off the record, les festes de primavera amb les festes majors.
3: Correcte, esperem pues, un ambient pues, amb molt bon rotllo, un ambient festiu, aprofitant el marc de la festa de primavera, aprofitant el bon temps, aprofitant aquests dies que es venen i l'arribada de l'estiu. Doncs esperem això, molt bon ambient, un espai segur per tothom, i res, i us convido que pugueu venir a gaudir de la nit i a disfrutar d'aquest divendres, d'aquesta festa amb nosaltres.
2: La festa de primavera us dona un espai una miqueta més per tenir una festa més recollida, que no tant com la festa major, no? M'imagino.
3: Correcte. Al final considerem nosaltres que la festa de primavera és un espai potser més local o que per lo general

0: acudeix més gent del poble. Això també a nosaltres es fa que puguem garantir, com deia abans, seguretat de la festa i que puguem garantir pues, una barra en condicions, un espectacle en condicions i que podem fer front a aquestes activitats. Per això també volia aprofitar, perquè n'hi ha festes com aquesta, o, per exemple, com la barca que traiem al setembre, que moltes vegades no podem fer perquè ens falten mans i perquè necessitem socis i sòcies. Llavors, si volem que aquestes festes segueixin sent una realitat, doncs convidem a preguntar per la grupa, a que ens envieu un missatge privat i que obriu l'oportunitat de poder viure la festa des de l'altre costat, que per la nostra part, almenys per la meva part, que porto molts anys, jo m'ho passo sempre superbé, i és un ambient brutal, amb una gent espectacular, així que, bueno, una mica això.
1: També es poden acostar en el moment de la barca, ja que estan allà.
0: Correcte.
1: Poden parlar amb vosaltres.
0: I tant. Estarem allà a la barra, estarem tota la nit. Llavors, qualsevol dubte, qualsevol cosa, qualsevol inquietud que tinguin sobre la grupa, doncs encantadíssims de poder parlar-ho. I per què no? I doncs, podeu fer socis i sòcies allà mateix, cap problema en aquest sentit. Així que sí, encantadíssims.
1: Mm-hmm. Un cop s'arribi al polígon de la Clota, la festa continua amb la barra que comentaves i també amb uns DJs. Ens pots explicar una miqueta qui són aquests DJs i com
0: funcionarà? Sí, en aquest cas serà un DJ Ciro, d'acord? Arribarem aproximadament cap a les 3 i mitja, calculem, i serà pues, des de que arribem fins a les 6 del matí, estarà aquest DJ que punxarà una mica de tot, de pachangueo, tecno, reggaeton, pachangueo, bàsicament. I nosaltres doncs, donarem el servei de barra per tal d'això, de poder allargar la nit i que es converteixi en una nit festiva i divertida.
1: Hi ha alguna sorpresa durant tot el que és l'Afternaval? Algun espectacle, alguna cosa en especial?
0: Pues no hi ha cap sorpresa ni cap cosa especial més enllà d'això, que utilitzem la temàtica per fer cada festa un espai diferent. Llavors, el que sí que volem és que la sorpresa us la doneu les persones que vingueu i que porteu aquestes ulleres, que quan més currades doncs serà molt millor per alegrar la temàtica, diguéssim.
1: Qui les porti millor li regaleu un cubata, no?
0: Bueno, es pot valorar, això es pot valorar. Però sí, n'hi ha possibilitats de que això pugui passar. Llavors, convidem a la gent a que vingui amb el millor que tingui.
1: Tornant una miqueta a l'agrupació de joves, quin paper té aquesta organització en la confecció de les activitats com aquesta dins de Sant Andreu de la Barca? Quina importància té la vitalitat d'aquesta agrupació perquè segueixin endavant activitats com aquesta que tenen tant èxit?
0: Pues, principalment creiem que entitats com la nostra oferim espais, en aquest cas d'oci nocturn, autogestionats, que tant a nivell de muntatge, de comandes, de gestió d'equip, de barres, ho fem nosaltres, i com a agrupació de joves també creiem important que sigui un grup de persones joves que facin festes per persones joves. També per conèixer el jovent del poble, per veure les necessitats i per tenir, saber, també per oferir aquest espai, no solament festiu, sinó que la grupa és molt més que això, té tallers i també poder explicar tot el que fa la grupa per tal de que tinguin un espai on puguin fer comunitat, on puguin donar-se a conèixer i bàsicament estar en un espai segur on compartir les seves inquietuds i sobretot poder ajudar-nos a tirar cap endavant pues, aquest tipus de festes i projectes que són molt importants per a nosaltres i creiem que també per la vitalitat del poble.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, per què creieu que és important mantenir i impulsar no només espais d'oci nocturn, sinó ocis alternatiu organitzats per entitats juvenils com la vostra, que no sigui tot organitzat per institucions?
0: Pues això, bàsicament, això, oferir aquesta alternativa, espais diferents, com deia, pues, espais organitzats per joves per a joves, i creiem que no solament ja a nivell de l'agrupació de joves, sinó a nivell de totes les entitats i associacions del poble, també crea aquesta xarxa i que d'una associació pots arribar a conèixer les demés i aquesta independència a l'hora de poder crear, muntar activitats, fer front a projectes, jo crec que és important per poder, bueno, per no tenir aquest filtre potser que a vegades ens donen les institucions i poder fer festes més, més orientades a les necessitats, en aquest cas del jovent, però ho obro molt a les entitats del poble perquè cadascuna amb el seu treball. Llavors, aquest, bàsicament això és el que a mi em sembla com important de, que es mantingui aquesta salut en les entitats i associacions de, del municipi.
1: Per acabar, quin missatge li doneu a la gent que encara dubta si venir o no venir a viure aquesta nit amb vosaltres?
0: Pues que no dubteu, que aquest divendres 22 de maig pugueu venir a la festa, a l'afternaval. Començarem la rua a l'esplanada del mercat, arribarem a la clota i acabarem fins les 6. I el que esperem és això, pues moltes ganes de continuar la festa, bon rotllo... i importantíssim, el que sempre diem, que mai, mai tolerarem actituds de merda. Llavors, us esperem a tots i totes per poder acompanyar-vos en aquesta nit, que ens fa també molta il·lusió.
2: I amb la informació sobre l'Efter Naval que organitza l'agrupació de joves, posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
3: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tot i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades? Vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
3: Jo tinc molta història. Jo crec que els encantarà.
1: Sí o no?
3: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
1: Ai,
3: com, ai. Però la he de leer en castellano, perquè és un documento de televisió espanyola i en aquella època
1: tot era
3: en blanco negro.
1: Exacte.
3: I en castellano todo.
1: No hi havia
3: es
1: más.
3: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
1: el
3: los amigos.
1: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
3: Hombre, seria fantàstic.
1: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase "Ya está aquí, puedo leer", que després en parlarem.
3: Hombre, de la Mayra Gómez, que és
1: doncs,
3: tan boníssima.
1: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
4: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que en 1974, que ja no me'n recordava,
0: és
1: nombrado director de programes en plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite,
0: vaya,
1: o es dimitido, dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama al trasplante,
0: complicat.
1: Moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran per tot.

0: Doncs, com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts mai. Ho havia fet el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables, no? Hi ha hagut alts i baixos des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acaba de guanyar el doplet, havia guanyat Lliga i Champions, acaba de firmar Mbappé, i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernas d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doplet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut al rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com la Minya Mal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp, i al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? O sigui, sobretot, jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra el Madrid, que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està.
1: I quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de Lamine al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple un futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid de Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
1: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I, per exemple, el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més, que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és la eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he sentit al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu... No, és veritat. No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, en aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una, bueno, és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi, Iñigo Martínez a la defensa.
0: No? Sí, ni més ni menys.
1: Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en
0: gol
1: moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: exacte.
1: No? Perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència
0: de l'edat. Sí, sí, sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números de la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns ha lesionat, no? I que se'ns ha lesionat, però bueno...
1: Bueno, s'ha lesionat al final i al clar. Final es pot gestionar...
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé. Perquè vam anar al Bernabéu...
1: Sí, perquè se t'ha fet a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida,
0: opció
1: per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni
1: I
0: més,
1: aquest
0: ni
1: és el problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
0: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
1: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador amb 34 anys i pràcticament, o sigui, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar, també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no?
0: Sí,
1: i aquest
0: sí.
1: Any doncs, ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
0: del Robert, no?
1: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
0: Aquell gest.
1: Sí, que jugant al Bayern de Múnich, com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
0: totalment,
1: a la misèria,
0: mediocre,
1: ell forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
0: Tothom s'apunta.
1: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava a Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres temporades més al Bayern de Múnich,
0: sí,
1: és a dir, que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la,
0: i tant,
1: de la gent.
0: De
1: ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
0: sí,
1: la seva dona, de
0: Lewandowski,
1: no?
0: I
1: han estat feliços, sí, a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista és molt més llegenda del Bayern perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final el Barça ha estat quatre temporades molt bones, sobretot les tres primeres, però vull dir, llegendes del Barça doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat per gairebé dues dècades al club guanyant
0: tota
1: títols,
0: etc. Sí, sí.
1: Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
0: De llegenda, eh?
1: I és per això, brutal, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. Sí, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, hòstia, veus un Cubarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, ole.
1: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell, marcant les diferències sent superjoves, vull dir que això és molt difícil perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que
0: fixa
1: el que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que, clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort, que ja no hi és, no? Que no vindrà al seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal.
0: Ni més ni
1: menys. Un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, sis de set clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
0: Ni més ni menys.
1: Tu no... O sigui, o deixa'm-ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit. No n'hi ha cap. O sigui, ni la que a nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra... És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça, segur, perquè no hi ha cap... Perquè els grans equips de la història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
0: Ni més ni
1: perquè
0: menys.
1: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho? Per què? pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça-Guardiola, encara que no siguis de la Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
0: Sí, Fermín...
1: Fermín, una abraçada des d'aquí, perquè evidentment...
0: Li ha tocat
1: ho està passant malament.
0: Sí, una brossa, malauradament.
1: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
0: és que han crescut junts, igual que aquella generació.
1: Són més culers. Jo l'altre dia deia en broma.
0: És brutal.
1: Són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús, són més culers que els que estan a la rua.
0: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els caners.
1: Bueno, Valde, Casador...
0: Sí.
1: Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè s'han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
0: Sí, sí.
1: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius i guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
0: és
1: absolutament imparable. O sigui, crees un producte que,
0: bueno,
1: doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
0: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
1: Jo crec que primer que va batre el rècord... O sigui, a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista
0: del Barça de 26 anys,
1: perquè imagina't, fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada. O sigui,
0: no.
1: O sigui, és primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
0: Entrevista amb el Pedrerol.
1: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en pràcticament 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc. Jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre. Clar, haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té el món empresarial, com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
0: sí,
1: el món empresarial, que... Florentino Pérez.
0: I amb
1: tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo, que per mi és un tret al peu.
0: De veritat.
1: Del propi Barça, evidentment un error greu,
0: sí.
1: Des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'adulterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo, però el va dir que fa, o sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
0: Exacte.
1: I aleshores, al final és, perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga, i que jo recordi la va celebrar. No va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb els Champions. I eren els mateixos àrbitres que ara diuen que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, ja és un home amb una certa edat,
0: sí, clar.
1: Una de fa 20 anys, i clar, la premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, sí, apartant sí. el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
0: Totalment, a sobre encarant-se amb tots els periodistes, és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
1: Clar, li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i un d'ells amb Valverde hagi quedat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de interna, gestió, sí, sí. de no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
0: però és que cada dia surten final... bolets. Ara, l'altre dia, fa res que també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
1: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
0: Interna, és que és
1: com a conseqüència
0: de
1: les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans, sobretot la primera, temporades al Bayer Leverkusen. I el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà els resultats en un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme, però tot el guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
0: l'altre,
1: vindrà Xavi Alonso i aconseguirà això? Jo tenia els meus dubtes. No ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos. I poses a un amic del president.
0: Ni més ni menys.
1: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles, i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a escriure contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta, perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia, quan canvia Vinícius, sí. El dia del clàssic, li munta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp, ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
0: però
1: és molt difícil per solucionar-lo.
0: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui,
1: ja sabem
0: de quin peu calça.
1: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
0: clar.
1: Quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història, jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però evidentment...
0: Està creixent,
1: no
0: ara està...
1: Encara el Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la millor... Tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, i en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, y juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
0: I ja està.
1: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
0: clara i
1: concreta de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
0: correcte, d'aquella època.
1: De fa uns anys. I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
0: vacances.
1: No? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.
0: Sí,
1: no?
0: va entrant.
1: Però jo crec que Hansi Flick, bueno, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
0: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les teves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
1: Això és un non-stop, ja ho saps.
0: Ni més ni menys.
1: Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
0: Abraçada forta.
1: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, Toni. Anem a connectar amb ell a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Del Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho van fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant?
2: Què
1: estàs preparant?
2: Estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Que tenen a veure els patinats, o sigui, bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla i ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar, la Pantoja és molt...
1: Home, perdona, mira, mira, la tinc de fons.
2: No,
1: escolta, amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que... Sí, senyor, com ho saps?
1: Has vist, aquí estem al tanto, perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o alguna cosa, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Xiquetete.
1: Amb el Xiquetete, exacte. Ella va començar amb el Xiquetete. I tant, i tant, i tant, molts anys. Va estar bastant de temps amb el Xiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 30 anys i va començar a cantar amb el gran Xiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Xiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, correcte, correcte, correcte, Toni. Veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va estar uns anys a Mèxic, no? Ella va fer uns anys tenia èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat, aquest sí. Show, no? Per sí. Anar a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, sí. Ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també, vull
2: dir que... Com arribar, saps com arribar?

0: Mira, mira, a qui em tens el que fa patxoca?
1: Escolta, Joan... Kenen, escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui?
0: El què?
1: Estàs preparat pel show d'avui?
0: Bueno, falta vestir-me, però maquillar, ja estic maquilladíssim.
1: Carai, escolta...
0: Com una porca, com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca.
1: No, no, no, però jo... Toni, home...
0: Una mica més el meu estri, o no?
1: Toni...
0: I a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest estri, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per en Joan Quiles, sisplau.
0: Demà, pel programa que farem sobre el Prall, estarà ideal, en Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
0: Em prepara. Pararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre, hombre. Escolta'm, i sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
0: Bueno, que el Toni em deixa així, jo disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
0: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
1: Home.
0: Espera un moment, Joan, que
1: què?
0: A veure que em doni temps a... Mentre en Quiles...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
0: Va amb el petit de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
0: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
0: ...pels passadistes del Hister, la teta.
1: Oi, el Hister, sí, sí.
0: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà el llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
0: Sabies o no?
1: Què dius?
0: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, ah, perquè no fas una cançó?
1: Clar.
0: I què li pots dir d'aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
2: Home, Sergi Soler, junt amb el meu tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com...
0: Per que ho digui,
2: sí, espera, que ho digui.
0: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa...
3: Jo no soc reproductor, soc reproductor, eh? Jo que sé, el Sergi Romàs, el Polo de Líder, el... Com es llama? El
0: Sergi Dama,
3: el Sergi Casmia... jo que sé, moltes coses.
0: Molt guai.
3: Moltes.
1: Poca broma, eh?
0: Jo soc molt humil, soc molt humil.
1: Poca broma.
0: Que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? No, home, has de sortir una estona.
3: Sí, una estoneta sortiré.
0: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys. No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni. Escolta...
0: I no... que deia que tenga cabello i dientes, no?
1: sobretodo cabello i dientes, sí. Bueno, dientes sobretot, dientes és vital.
0: En Joan Bosch de la caixa tonta de la xarxa que s'ha fet per Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i com, jo, esteu preparant un...
0: Sí, és que el Toni Rovira fa això perquè
1: clar,
0: jo venia al lavabo.
1: Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
0: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm,
0: crònica,
1: escolta'm, no sé, sí.
0: Aquí és un personatge que és història,
1: no,
0: ja que no tenim temps.
1: Ja ho sé. Escolta'm, aquell disco... Quin disc que ha fet ha tingut més ventes?
0: El deute,
1: però el de cròniques es va vendre molt, també, eh?
3: Bueno, el que més s'ha venut ha sigut el Te Quiero Más, la Fórmula Vieja.
1: Mira. És que aquí, has vist, estem al tanto aquí, eh? Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
3: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts.
1: Mm.
3: Això són patidons.
1: Però, escolta'm, això va ser un bombazo. I encara ara es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tan involus, eh? Vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más, vull dir que...
0: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí.
1: No, ja ho sé.
0: I vull anar un moment...
1: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
0: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, eh? Déu-n'hi-do, els nostres oients. Jo crec...
0: Que jo me'n vaig cap als passadissos i entrego persones que ni sabien...

0: Esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
0: La Cuca, de tot es mou, no sé
1: sí,
0: què...
1: Sí, sí, sí, sí. Carai, Toni, escolta. Després dius...
0: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3, sí, també, sí, que em va conèixer a la festa de la PM, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo, que bo, que bo, que bo, que bo, que bo.
0: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno,
0: mira, que truquen per telèfon, Joan, ben, el cantant.
1: Venga. Ay, cuida, adéu, Toni.
0: Coge el teléfono, coge el teléfono.
1: Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: sóc Manovis, vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de la Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat. Quan el sol se'n
1: va. I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Qui va dictar les normes? Qui va imposar... Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent. Exacte, i somiar despert. Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau. Just comença quan sembla que s'està acabant.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços. Un satèl·lit orbitant. Satèl·lit orbitant és el que som. Som un per
3: l'altre. El primero. Durante. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dijous, dia 21 de maig, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet, on abordarem temes de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. No només parlarem de la Fira de la Primavera, sinó també parlarem de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, a més de la presentació de la candidatura de Sant Andreu de la Barca al Pla de Barris amb 16,7 milions d'euros. També parlarem de les trobades amb joves als instituts de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem de la consulta dades i habituació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, que celebra 20 anys com a servei referent. Aquest diumenge, a motiu de la Fira de la Primavera, acollirà el sorteig de premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac i també en sortejaran 800 euros entre les persones que han passat per la consulta i han deixat de fumar en el darrer any. També parlarem d'altres informacions referents a la Fira de la Primavera. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Un mes més, continuem amb les entrevistes mensuals amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. En aquesta edició parlarem de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, la candidatura al Pla de Barris, la participació ciutadana i les assemblees de barri, a més de la Fira de la Primavera que arrenca aquest divendres. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Bé, comencem, si li sembla, parlant de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. La presentació es farà amb motiu de la Fira de la Primavera aquest divendres, serà la carpa institucional. Com serà aquesta remodelació i quins són els motius que han portat a l'Ajuntament a impulsar aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, la plaça del teatre?
1: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, d'adaptar la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi i puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la Festa Major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
0: Serà a les 6 de la tarda la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca a motiu d'aquesta Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar o ha de continuar jugant aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com deies, és aquest paper capdalt. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix capdalt. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encarada a això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, de que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament, i la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa, i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui, ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
0: A la presentació d'aquest divendres, suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
1: Sí, tenim tot tipus d'imatges, des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa annexa inconexa que neix i que queda, sinó que al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà, evidentment, a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
0: Evidentment es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació, per tant en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano amb una frase o amb unes paraules com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada.
1: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
0: Timings, sempre en parlem de timings, la presentació serà aquest divendres.
1: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra i inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027. Però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat amb aquest lema que diem, no? La ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
0: Una altra informació important de les darreres setmanes, n'hem parlat aquí a través de la ràdio, sobretot quan es va fer la seva presentació, estem parlant de la candidatura al Pla de Barris, amb una inversió prevista de 16,7 milions d'euros, tal com hem comentat en diverses ocasions en aquesta ràdio, quan hem parlat del Pla de Barris, és una candidatura que l'Ajuntament presenta, en aquest cas, o presentarà a la Generalitat de Catalunya, i és la Generalitat qui decidirà si finalment aprova aquesta inversió o no. Una inversió important, 16,7 milions d'euros, que inclourà o contempla 37 actuacions en barris com la Solana, el nucli antic o el centre. Sens dubte, si finalment s'aconsegueix aquests diners, aquesta inversió de 16,7 milions d'euros serà important per la ciutat.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu a la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu a la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca. I sobretot no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com en la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament en els últims anys està tenint Sant Andreu a la Barca. Sant Andreu a la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quins han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a Ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització, la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no? que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquen o busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i, per tant, tot el que és residus, civisme, és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals amb una immensa majoria és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i per tant l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve a dir aquesta enquesta és que ja estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el Pla de Barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions, si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista, perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques. I el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista. Sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat. I amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu la Barca.
0: Doncs el Pla de Barri és una altra qüestió que volíem abordar avui en aquesta entrevista mensual. Passem ara a les assemblees de barri i les oficines de l'alcalde. Ha sortit al carrer aquests dies, oficines en tots els barris de Sant Andreu de la Barca, i fins i tot s'ha afegit en aquesta ocasió com a novetat aquestes visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, on ha pogut conversar amb els joves, els i les joves de Sant Andreu de la Barca. Qui s'ha trobat, alcalde?
1: Doncs no hem deixat mai d'estar al carrer, per tant, sobretot un alcalde, un regidor, regidora, ha d'estar al carrer i, per tant, hem de fer aquesta política de proximitat, que ens la creiem moltíssim, més jo penso que forma part del nostre ADN polític. I la veritat és que, com totes les edicions anteriors, molta participació, gent preocupada també per seguir millorant la ciutat de Sant Andreu a la Barca, gent que també ens reconeix que hi ha molta feina feta darrere i, per tant, confia en que l'Ajuntament li pugui solucionar el seu problema, per tant, també s'apropen a demanar-nos doncs, altres problemàtiques que puguem adoptar solucions perquè aquestes no segueixin repetint. I com a gran novetat, el que ens vàrem donar compte és que tant a l'oficina de l'alcalde com a les assemblees la participació del col·lectiu jove no estava gaire representada, per no dir gairebé res, no? Molts pocs joves participaven de les assemblees o venien a l'oficina d'alcalde. Per tant, vam decidir anar als instituts, anar on estaven els joves, a conèixer les seves opinions. En aquests tres dies que he pogut visitar els tres instituts de la ciutat, m'he reunit amb 64 joves. Per tant, crec que dins de la mostra, és una mostra important, perquè hem pogut recollir moltes inquietuds per part dels joves. La principal és poder generar activitats al voltant d'aquesta edat jove i, per tant, aquí els hem pogut explicar doncs, totes les activitats que fa l'Espai Jove. Els hem pogut explicar que des de l'inici del mandat Sant Andreu de la Barca ha destinat anualment 80.000 euros més respecte als pressupostos del mandat anterior. Per tant, aquest canvi substancial i aquesta aportació de recursos ha fet que el ventall d'activitats hagi crescut considerablement. Els hem pogut explicar en quin punt es troba també a l'Ateneu Jove, no? Aquest espai de referència que ha de millorar l'Espai Jove actual i que, per tant, ha de ser també aquesta columna, diguéssim, principal de tota l'actuació, de tota l'oferta juvenil a Sant Andreu de la Barca, la pública i la que no és pública, també, perquè ha de ser un espai obert a tothom. I també els hem pogut respondre moltes preguntes, com per exemple què passa amb el centre comercial. Hem pogut explicar, diguéssim, fil per randa i amb molt de detall què passava amb el centre comercial. Hem pogut també explicar-los les diferents actuacions que estem fent amb la vint dels patinets o del civisme, perquè conjuntament com un equip ens puguin ajudar que la ciutat, doncs això, sigui més segura, sigui més cívica. I la veritat és que m'he portat una grata sorpresa, perquè els joves amb una gran capacitat d'anàlisi i també de reflexió, doncs m'han fet arribar, diguéssim, qüestions importants, com estan preocupats per l'habitatge. Tot i ser molt joves, ens vam reunir amb gent de primer, de segon i de tercer i quart d'ESO, per tant, gent que potser encara per independitzar-se li queda uns anys, però ja estan veient aquestes circumstàncies. I hem parlat també de la seva formació, no? De tota l'oferta formativa que té Sant Andreu a la Barca. M'han acompanyat el regidor de Joventut i la regidora d'Educació, i per tant els hem pogut explicar tota l'oferta que Sant Andreu està treballant per poder ampliar en l'àmbit de la formació. Molt contents, la veritat, és una experiència molt gratificant, és una experiència que m'agradarà continuar repetint en les pròximes edicions de l'oficina de l'alcalde, i per tant jo crec que és una bona manera també de que els joves vegin que l'equip de govern, que l'alcalde és accessible, que poden parlar amb ell, que els poden fer arribar les seves preocupacions, i que més enllà d'això són persones com ells, normals i corrents, amb les nostres virtuts i les nostres defectes, i que sobretot que som gent que poden comptar amb nosaltres per poder, diguéssim, millorar la seva vida i que ens ajudin ells a nosaltres a millorar la ciutat també.
0: Estem a les portes de la Fira de Primavera, per tant, acabem com hem començat, parlant d'un dels actes de la Fira de Primavera, que és la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la carpa institucional, davant de la ràdio i davant de l'edifici del Centre Cultural Aigües Toses, per tant, no té pèrdua, i a les 6 de la tarda es presentarà aquest projecte. Parlant de la Fira de la Primavera, alcalde, com es presenta, tenint en compte que és una fira on hi ha importància en el comerç, el teixit comercial de Sant Andreu de la Barca, però també a les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca que també participen de forma activa, que tindrem actuacions musicals, a més de gent de la casa, com Los Sobraus o també l'Anna Guerrero. Què espera d'aquesta Fira de la Primavera? O...
1: Espero, desitjo que sigui una gran experiència per tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca i, per tant, també per aquelles persones que es vulguin visitar de fora de Sant Andreu de la Barca. Com tu bé deies, és una fira que el que busca és aquest protagonisme del comerç local, però sobretot des de l'Ajuntament i també des de l'àrea de promoció econòmica, el que hem volgut potenciar en aquesta fira és que l'experiència dels veïns que la vulguin visitar i de la gent que vulgui venir de fora és precisament que puguin gaudir de moltíssimes coses. Puguin gaudir de la gran oferta comercial, puguin conèixer una miqueta més com és Sant Andreu de la Barca, quins projectes de futur té Sant Andreu i les seves entitats, que són l'ànima de la ciutat, i a més els hi volem ensenyar també la nostra restauració, el nostre talent local, els nostres artistes locals, i per tant el que volem generar és una gran experiència perquè totes i tots, diguéssim, puguin veure des de matí fins a la ben entrada a la matinada, puguin gaudir de tot tipus d'experiències i de molts àmbits diferents. Aquest any comptem amb un 20% més d'expositors comercials, ampliem també la zona que va dedicada a l'oferta automobilística, tindrem 17 entitats que participaran d'aquesta Fira de Primavera i podran explicar al conjunt de la ciutadania quina és la seva acció social o esportiva o cultural, i a més tindrem 6 espais gastronòmics, 4 dins l'esplanada, 2 fora de l'esplanada, que ens ajudaran també a conformar aquesta gran oferta. I totes les nits, divendres i dissabte, i la tarda de diumenge, tindrem actuacions musicals que el que faran és posar la ciradeta, la festa, el gaudi de totes les persones que vinguin a visitar, els veïns i veïnes que vinguin a visitar la fira, però també, com deia, els veïns que ens vinguin a visitar de fora i que coneguin Sant Andreu de la Barca.
0: Una Fira de la Primavera, que evidentment des de Ràdio Sant Andreu farem doncs una amplíssima cobertura, com fem habitualment, no només a la pàgina web, sinó també a través del dial i a través de les xarxes socials. Alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista mensual, on hem parlat de molts temes: Fira de la Primavera, remodelació de la plaça Federico García Lorca i sobretot aquesta candidatura al Pla de Barris, un dels temes importants de les darreres setmanes de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, i també hem parlat del resultat d'aquestes assemblees de barri i aquesta oficina de l'alcalde, sobretot centrada en aquesta ocasió també en els instituts. Gràcies i bona Fira de la Primavera.
1: Gràcies a vosaltres i desitjo que passeu una gran Fira de Primavera i que ens acompanyeu en els carrers i places de la ciutat, on hi haurà un munt d'activitats per tothom.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Des de l'any 2006, Sant Andreu de la Barca, el centre d'atenció primària, compta amb una consulta de deshabituació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, a motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any que guanyarà doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I que en altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
4: Molt positiva. Vam ser molt pioners i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
1: I a més que hi ha un índex molt alt, no?, de persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
4: Sí, cada cop més. Realment ja no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
1: Qui ha estat en aquests 20 anys... Ha estat Isabel Sánchez com a tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest diumenge. Abans la directora de l'equip d'atenció primària feia doncs, aquesta valoració. En el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
3: Doncs jo la comparteixo absolutament. O sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa doncs, hi ha dues línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac, de fumar, que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre, sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari. Doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no?, del sorteig o parlem del concurs del cartell. Tots saben, no?, o gairebé tots saben de què estem parlant.
1: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no?, entre tots per un objectiu comú.
5: Sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut haver de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs, al final veus a les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts, doncs, aquest esforç que han fet amb el concurs, que per nosaltres també, doncs, és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après, i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà, i es podran dir que el seu dibuix, doncs, està exposat, no? I jo crec que, doncs, és un valor afegit, no? Que des de tots els àmbits, doncs, tot és bo i és un valor afegit.
1: Ja també aquest concurs, no?, amb els instituts, on cada any, doncs, els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més, amb els instituts hi han aquestes xerrades, aquest treball de prevenció, que moltes portem també, la consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
4: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguessin que continuar baixant, però si es tracta de prevenció és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasis amb els vapejadors, que no tenim aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció. Per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent la simultàniament, eh? No hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees, a més, i moltes ganes de participar, i s'està fent a 6è en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en mode de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen: ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
1: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers? El perfil de les persones que van a la consulta i que volen deixar de fumar?
4: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la Salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no?, relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica, doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual està obert a tothom, i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
1: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar, i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
5: Sí.
1: No està gens malament.
3: No està malament. No està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de habituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca, i portar com a mínim 3 mesos sense fumar en el moment del sorteig, sí.
1: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyar en salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és amb salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? i sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
3: I tant, sí. Bé, es tractava des d'un primer moment, ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar doncs, que era una manera de recompensar, no?, de l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu i que molt engrescador, o sigui que és una
1: bona estratègia. Són 800 euros que no estan malament, Isabel, no, però segurament no que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
3: Recordo perfectament perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per dues persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
1: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
3: T'haig de dir que l'any següent bueno, gairebé vam duplicar la cantita, l'afluència, sí.
1: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
4: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
1: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
4: Això mateix.
1: Que han d'estar en el dia del sorteig.
4: Sí.
3: Sí, han d'estar perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
1: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas.
3: La doctora Carmen Cabezas...
1: Crec que ha confirmat presència.
3: Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important, perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció, i concretament aquest programa que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos i aquest any també ho farà.
1: Doncs serà aquest diumenge, 12:01, la 1 del migdia, a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments i moltes de les dades que hem comentat avui en aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Vull agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Núñez Martín, per acompanyar-nos avui. Jéssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Directora des de fa
4: un any,
1: temps.
4: Ja.
1: Un any ja?
4: Sí,
1: un any?
4: Ja ha passat un any.
1: Un any. I que continues, en aquest cas, amb la consulta,
4: sí,
1: no? També de
4: la situació
1: tabàquica.
4: No m'he volgut desvincular.
1: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
3: Moltes gràcies
4: a vosaltres.
3: Gràcies.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, a més, puixem cap a on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, l'R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?

0: al públic també li agrada sentir una mica el que el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
1: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Olego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
0: Bueno, la crida és com
1: o
0: sempre.
1: O funciona, no? També la trobada, que potser no cal ni fer crides, no? O
0: sigui... No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això
1: a
0: Sant Andreu.
1: Doncs no hi ha excusa, ara.
0: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, i o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests, també antic, també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o, bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent, i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots del sector, diguéssim, no?
1: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Olego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
0: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
3: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera... guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
3: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb

0: artistes locals, com per exemple la santandreuenca Anna Guerrero, que actuarà en algun moment de del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'Último de la Fila, l'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
0: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
0: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
0: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: La Fira de Primavera 2026, tota la informació a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Avui comencem Jazz It, el temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, agafant la màquina del temps, la que va imaginar l'escriptor H.G. Wells a finals del segle XIX, perquè només així podem arribar fins a la primera gravació del programa d'avui. Es tracta de la cançó Pound Cake, que Count Basie i la seva orquestra van gravar el 18 de maig de 1939, fa 87 anys. I fixeu-vos que encara sona la mar de fresca, amb Lester Young en el saxo tenor i Harry Sweets Edison a la trompeta. Aquí la teniu, Pound Cake.

Pound Cake, l'orquestra de Count Basie, en una gravació del 18 de maig de 1939, que és el dia que el cantant de blues Big Joe Turner feia 27 anys i ja era cantant, i ja era també, com diu el seu malnom, gros, és a dir, big. Sempre s'ha dit que la base de la música de la big band de Basie era el blues. Per això no és estrany que Big Joe Turner treballés en diverses ocasions amb ells. Per escoltar-los junts, hem tornat a viatjar en el temps, aquesta vegada en direcció contrària, i us portem una gravació de maduresa de Turner i de Basie. És un disc que van fer per mediació del productor Norman Granz el desembre de 1973, i ens porten la cançó Blues Around the Clock, que quan es va compondre a finals dels anys 40 ja marcava el camí que ens portaria el rock and roll. Blues Around the Clock, que no s'ha de confondre amb Rock Around the Clock. Aquesta seria una altra història.

Blues Around the Clock, amb la veu poderosa del cantant Big Joe Turner i l'acompanyament d'un octet format per músics de l'orquestra de Count Basie amb ell mateix en el piano. Aquesta cançó, com us hem dit, la va compondre aproximadament l'any 1946 el cantant Willie Bryant i se la considera una precursora del rock and roll, estil que es faria famós al cap de pocs anys i que canviaria el món de la música. Nosaltres no ens movem del món del jazz ni ens movem de l'any 1946, perquè ara tenim una gravació de 20 de maig d'aquest any a càrrec de Buddy Herman i els seus Woodchoppers. La cançó es titula Igor.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim en Territori Jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb un músic, avui força oblidat, que està relacionat, encara que una mica tangencialment, amb els que han obert el programa d'avui, Lester Young i Buddy Herman. Es tracta de Jimmy Rowells, pianista, cantant i compositor, que va néixer a l'estat de Washington, el més septentrional de la costa oest dels Estats Units, fronterer amb Canadà. Va estudiar a la Universitat de Seattle i quan es va voler professionalitzar en el món de la música i del jazz, va emigrar cap al sud, cap a Califòrnia, on es va establir. Per donar els trets més característics de la seva carrera, podem dir que generalment se'l relaciona amb el jazz West Coast i amb el cool jazz, dues tendències que quasi sempre es confonen. Rowells també va excel·lir com a compositor i arranjador i especialment va ser un gran acompanyant de cantants. El podem trobar en diferents moments de la seva carrera al costat de Billie Holiday, de Peggy Lee, de Carmen McRae, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald i fins i tot, a mitjans dels anys 80, amb una joveníssima Diana Krall. De tota manera, avui us el portem en la seva vessant de líder de grup de jazz. L'any 1958 va gravar un disc amb Barney Kessel a la guitarra i Harold Land en el saxo tenor amb un títol que ens roba el cor. Traduït al català es diu Familiaritza't amb el jazz, entre parèntesi, per a gent que odia el jazz.

Let's get acquainted with jazz for people who hate jazz, Jimmy Rowells i el seu sextet. Ara tornem a fer un salt en el temps fins a l'any 1975 i el trobem convertit en un músic molt respectat per tota la professió, però poc conegut pel gran públic. Rowells va editar un disc coliderat amb l'estrella del saxo tenor Stan Getz, que era un dels seus admiradors incondicionals, un disc que es titula The Peacocks. I podem trobar aquesta versió que escoltem ara de Lester Left Town, un homenatge a Lester Young que va compondre Wine Shorter. És a dir, podríem dir que això és Jimmy Rowells en la terra dels saxos tenors.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazzit, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara el protagonisme és per Andorra. S'ha fet pública la programació de l'edició 2026 del Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany, que és la número 42 i que, com sempre, té tres concerts centrals a càrrec de tres figures de renom planetari. L'únic problema que hi ha és que també s'ha confirmat que es celebra el primer cap de setmana del mes de juliol. Per tant, en aquestes dates coincideixen tres esdeveniments jazzístics de primer nivell: el Festival d'Escaldes, el Bijaz de Vilafranca del Penedès i el Tres Dies de Jazz de Tiana, en el Maresme. I això vol dir que tota persona que no tingui el do de la ubiqüitat haurà d'escollir divendres 3 de juliol, dissabte 4 i diumenge 5, cada un dels dies, una de les tres propostes que tindrà a la seva disposició de manera simultània, separades una colla de quilòmetres una de l'altra. Andorra, el dia 3, divendres, i tenim el saxofonista tenor Joshua Redman, que està de gira pel nostre continent.

Joshua Redman, I Had a King. Recordeu, el divendres 3 de juliol a Andorra, i aprofitem també per recordar-vos que l'endemà, el dissabte 4, Joshua Redman serà a Tiana, dins del festival 3 dies de jazz. A Escaldes Engordany, el dissabte 4 de juliol, ens proposen el concert del saxofonista alt Paquito de Rivera, amb el seu quintet i la clarinetista Anat Cohen.

Paquito de Rivera, fent un homenatge a Tom Jobim, el gran compositor de Bossa Nova, ens ha interpretat One for Tom. I el diumenge 5 de juliol, en el Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany, tenim una altra proposta imprescindible. Una de les veus més interessants, personals i dúctils del jazz actual, Liz Wright, una cantant de 46 anys, plenament consolidada a nivell internacional, que va començar com les figures clàssiques, cantant en el cor de l'església on el seu pare era predicador, a la localitat de Hanira, a l'estat de Georgia, als Estats Units. El seu darrer disc és de l'any 2024 i es titula Shadow. I en aquest disc hi podem trobar la cançó que escoltem tot seguit, Your Love, que té una sonoritat molt contemporània i ja porta gairebé 1 milió de reproduccions a Spotify.

0: sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàssic.
1: Esteu escoltant Jàssic de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. La setmana vinent es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis. De fet, aquest mes de maig, cada setmana l'hem tingut en el programa i avui no serà l'excepció. Us el portem en la seva vessant de compositor de bandes sonores, un camp en el que no té una gran producció. Pràcticament no arriba a la mitja dotzena entre pel·lícules i documentals. Encara que, això sí, moltes interpretacions seves s'han utilitzat en diferents pel·lícules. La banda sonora més famosa que té és la primera que va fer. Era l'any 1958 i un director novell, el francès Louis Malle, estava fent la seva òpera prima, que es va titular Ascenseur pour l'échafaud. S'explica que Miles, els americans Kenny Clarke bateria i Barney Whelan saxo, juntament amb els francesos Pierre Michelot baix i René Urtréger piano, van gravar a partir d'uns apunts del trompetista, no hi havia una partitura definitiva escrita, improvisant mentre els projectaven escenes de la pel·lícula encara sense muntar. El resultat és extraordinari i us en portem dues mostres. Primer escoltarem Nuit sur les Champs-Élysées i a continuació Le Petit Bal.

0: Hello, my name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Acabarem el programa amb una altra mostra de Miles Davis treballant en el terreny cinematogràfic. La pel·lícula es va titular Dingo. És de 1991 i la va dirigir l'australià Rolf De Heer. La música la signen el mateix Miles Davis i el músic francès Michel Legrand, amb qui Miles va treballar en diferents ocasions. El trompetista també hi té un petit paper en aquesta pel·lícula, l'únic paper parlat de tota la seva carrera. I de la banda sonora escoltarem la cançó Concert on the Runway. I després, si tenim temps, acabarem del tot el programa amb Christian McBride, que a finals d'aquest mes de maig farà 54 anys i que possiblement és el millor contrabaixista del món actualment. Amb ell us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. L'Aleix Adari, el control de so, com sempre, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I per endavant, una hora que avui volem dedicar a autèntics artistes, grups, propostes perifèriques, rotundes, vocacionals.

Què us sembla? Hem començat amb guitarres amb potents, elèctriques, i amb una dona, precisament, que està a punt de fer 76 anys i acaba de publicar el seu últim àlbum. L'àlbum es diu Freedom i ella és Suzy 4. Aquells que van viure als 70 la reconeixeran o se'n recordaran perfectament d'ella. Una dona nascuda a Detroit que va triomfar fonamentalment a Anglaterra i a Austràlia, l'Anglaterra del glam i l'Austràlia a la que ACDC havia obert un camí per l'anomenat hard rock. Però en un món tan masclista com era el del rock, ella sempre va acabar sent una certa, una perifèrica, diguem-ho així clarament. Per tant, és d'admirar que a punt de fer 76 anys continuï endavant amb àlbums com aquest Freedom, on estava aquesta cançó en la que hem obert el programa d'avui, Little Miss Lovely. I si parlem de perifèrics, perquè avui el nostre programa va de perifèrics vocacionals, el més perifèric dels Beatles era, sens dubte, Ringo Starr.

Doncs 85 anys, sí. Ringo Starr, que acaba de publicar un àlbum, Long, Long Road, en el que està aquesta cançó, It's Been Too Long. I realment, quan estàs al costat de gent com George Harrison, John Lennon o Paul McCartney, no et queda altre remei que acceptar que ets un autèntic perifèric. I així ho ha sigut sempre, però sempre ens ha caigut molt bé, perquè si ens agraden els perifèrics, el Ringo Starr és el nostre perifèric més famós, més popular i de més llarga carrera. Però sempre un personatge interessant. El disc està produït per Timon Barnett, per això sona també, i col·laboren gent com Sam Vincent o Cheryl Crown a les veus. I si ara tornem una mica als més joves perifèrics vocacionals, ens quedem amb un personatge que es diu Penny Arcade.

Era un personatge que, del que apenas sabien gaire cosa, i ara sabem que havia tocat amb bandes com The Proper Ornaments, Ultimate Painting o Veronica Falls. Però aquest, no sé, és el seu segon àlbum, ens demostra que aquí hi ha un talent bastant interessant, molt perifèric, molt allunyat de desitjos de triomf, i la veritat és que proposa un estil de cantautor allunyat de la producció molt brillant, amb un estil absolutament simple i directe, amb melodies que a fi de comptes són el més important. És a dir, es pot demanar ser més perifèric? Kevin Morby ens ho demostra també amb una carrera més llarga, 10 LPs, i acaba de publicar un excel·lent DC àlbum, Badlands.

0: Doncs Badlands es diu aquest nou treball, el de ser que nosaltres li tenim comptabilitzat, de Kevin Morby, aquest nord-americà, que ara sembla que per primera vegada la premsa anglosaxona li comença a fer una mica de cas. Però, mentrestant, ha estat 10 anys absolutament a les perifèries.
1: Tots els podcasts de Perifèries a btv.cat.

és Joe Jackson, que sempre serà un dels nostres perifèrics favorits. L'àlbum que acaba de publicar es diu Hope and Fury i és, sens dubte, del millor que hem sentit en les últimes dues dècades dins de la producció de Joe Jackson. Un àlbum a tenir molt en compte i que seguirem escoltant. Un altre dels nostres perifèrics favorits. I també ho és Jessica Hope, una cantant californiana que està establerta a Manchester, curiosament, que havia cantat, havia fet veus per Tom Waits o per Peter Gabriel i que en definitiva van ser ells qui la van descobrir en cert aspecte. Ara ja fa algun temps que comença a gravar discos realment molt singulars, especials, i també amb l'ajuda i de la mà de John Paris, un productor realment molt, molt personal. Pues Jessica Hope acaba de publicar el seu nou treball. Es diu Long Wave Home.

Yesca Hop, així es diu aquesta californiana establerta a Manchester i que aquest últim treball l'ha publicat amb l'ajut a la producció de John Paris, un àlbum singular d'un artista molt, molt singular. Es diu Long Wave Home, el disc. I si parlem de la perifèria de les músiques africanes, aquí ens trobem les propostes procedents del Sàhara i el cinquè àlbum en estudi dels Tamik Rest ens ho demostra perfectament, que són uns personatges molt, molt interessants que viuen en una perifèria en la que malauradament ja se'ls fa molt poc cas. L'àlbum es diu Imanin, acaba de sortir, és el seu cinquè àlbum, Tamik Rest és el nom i sona així.

Des de la frontera d'Argèlia i Mali ens arriba aquest Tamik Rest, aquest nou treball de Tamik Rest, el cinquè àlbum, Imanin, que en el que es basen, com sempre, les guitarres elèctriques que caminen sobre sonoritats profundament del Sàhara, més tuareg, si ens es permet l'expressió. Tamik Rest, Imanin, nou treball. I també un altre personatge que sempre ha sigut un autèntic perifèric és Glenn Hanser, aquell que vam descobrir en una pel·lícula de molt èxit que va ser l'any 90, més o menys, que es deia Commitments, i que després, fins i tot més endavant, encara es va fer més famós el 2006 amb Once, una pel·lícula amb la que va guanyar fins i tot l'Oscar, la millor cançó, en la que estava Glenn Hanser acompanyat de Marqueta Irlova, una noia txecoslovaca que era la seva parella per llavors i que explicava la història d'una parella de cantants de carrer. Doncs Glenn Hanser ha continuat sempre fent la seva música al marge de tot, molt des d'una perifèria, molt conscient, i acaba de publicar-nos un nou treball, Don't Settle, volumen 1.

demostrant que més enllà del son, de les sonoritats més acústiques, el Clint Hansard també entra perfectament en els discursos del rock més concret i més brillant, com és en el cas d'aquesta cançó que es deia exactament Dane the Rumble, i que mostra això, que té molts més registres. Perifèric Total és un personatge al que sempre li tenim molt de respecte aquí a Perifèries, com també ho tenim des de que la vam sentir al principi, Aldous Harding, aquesta cantant que amb la col·laboració ara del músic galès, que és la seva parella, H. Hawking, també ha construït tot el més atractiu de la seva discografia, disc a disc, i un d'aquests, i aquest és un d'aquests discos perifèrics que, com tots els anteriors, mostren una carrera absolutament personal d'aquesta cantant. Ella és Aldous Harding i l'àlbum es diu Train in the Island.

Aquest és el segon disc, segon només, de les irlandeses Limoncello. Elles són Laura Kirk a la veu i Claire Kinsella al cello. Van debutar el 2024 amb un disc homònim i aquest és, com us deia, el segon treball. Un àlbum realment diferent, estrany, perifèric, però encisador i absolutament fascinant.

Així es diuen John Linnell i John Flansburgh, i en concret els coneixen com They Might Be Giants des de fa més de 40 anys, que mantenen una carrera inqüestionable. The World is Too Big, així es titula aquest nou treball que acaba de sortir. Com una altra de les nostres cantautores favorites és Alela Dian, una dona que l'anem seguint des de finals dels 90 i que ens sembla una cantant diferent, molt perifèric. Who's Keeping Time, així es dirà el seu nou àlbum, del que només hem conegut una cançó, aquesta que anem a escoltar, Dusty Roses.

A l'Ela Dian, la nostra penúltima convidada del Perifèries d'avui, que hem dedicat a una sèrie d'artistes que considerem perifèrics totalment vocacionals. L'Aleix Salari ha estat al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i us deixem en el Thundercat, o el que és el mateix, Stephen Brunner i el seu cinquè i nou treball, Distractors.

0: wait, please. My therapist told me that I should tell you the truth. And you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care. But I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
3: És dijous, dia 21 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui dedicarem bona part del programa a parlar de la Fira de la Primavera 2026 i avui també tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana. Avancem un dia a la previsió del temps per conèixer quin temps tindrem durant la Fira de la Primavera. Salutacions de Jordi Milian. Comencem una nova edició del Via Directa.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
3: Volem saber quin temps tindrem aquest cap de setmana, motiu de la Fira de la Primavera, i qui sap quin temps tindrem és Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable també de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
3: Doncs avui previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, previsió important, perquè tenim la Fira de la Primavera. Tot seguit sabrem quin temps tindrem, però abans, el resum ràpid de la setmana.
4: Vamos a hacer un poquito de resumen, aunque adelantamos un día la previsión, pero bueno, hay cositas a comentar porque bueno, hemos tenido una semana de tiempo tranquilo y estable con un claro y progresivo ascenso de las temperaturas, pero la excepción la tuvimos el lunes, ya que todavía teníamos algo de aire frío en altura y se produjeron chubascos y tormentas en muchas zonas del litoral y prelitoral central, que concretamente aquí en San Andreu nos dejaron un total de 7,4 milímetros, como digo. Una vez pasado el lunes, el resto de la semana, pues la nubosidad cada vez menos abundante y más dominio del ambiente soleado con el paso de los días, porque pues se han aposentado en nuestra posición pues altas presiones, tiempo anticiclónico, así que tiempo mucho más tranquilo una vez pasado el lunes. Y todo esto viene acompañado, como decía al principio, de un más que notable y progresivo ascenso de las temperaturas, que han pasado pues de los 21,5 grados que tuvimos el lunes a los 26,3 que ya tuvimos ayer miércoles, y las mínimas también han subido, aunque de forma más discreta, vamos a decir, pasando de 13,6 que tuvimos el lunes a 14,5 que hicimos ayer miércoles.
3: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ara sí, anem a la previsió. Divendres, dissabte i diumenge, no sé si tindrem per als tres dies una mateixa previsió.
4: Vamos a hacer rápida la previsión porque, bueno, pues nos espera un fin de semana marcado por la estabilidad debido pues a la presencia de esas altas presiones que comentaba, y esto provocará un tiempo muy tranquilo y con muy poquitos cambios los próximos días. Además, estas altas presiones vendrán acompañadas de una masa de aire mucho más cálido, como ya hemos intuido estos últimos días. Pues eso, nos llega una masa de aire mucho más cálido que el que teníamos pues a principios de semana, y pues bueno, pues esto hará que tengamos los próximos días anomalías de hasta 5 o 6 grados en todos los niveles atmosféricos. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en un fin de semana, tanto hoy jueves como viernes, sábado y domingo, con un claro dominio del ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad, quizá el paso de algunas nubes altas muy poco importantes en algunos momentos, pero prácticamente nada, y por tanto, pues, sin riesgo de precipitaciones en nuestra zona. Además, la llegada de esa masa de aire cálido, pues, provocará, pues, que las temperaturas sigan subiendo poco a poco y, ya decíamos que eran todos los niveles atmosféricos, por lo tanto, también en superficie lo notaremos. Y esto hará, pues, que las máximas se queden rondando los 30 grados a diario prácticamente en nuestra zona a lo largo de todo el fin de semana. Luego, ya día a día, pues iremos viendo matices como el viento dominante y algunos otros parámetros que pueden hacer que incluso, pues, se superen esos 30 grados o no. Pero eso ya era viéndose día a día un poquito, pues qué viento, cómo sopla y de qué manera, porque, pero bueno, en general nos vamos a quedar con ese valor de unos 30 grados más o menos a diario prácticamente todo el fin de semana. Las mínimas también subirán, pero de forma un poquito más suave, moviéndose entre unos 16-18 grados de cara al fin de semana.
3: 30 graus,
4: calorcito ya.
3: Calor. Per tant, aquest cap de setmana, motiu de la Fira de la Primavera, Sant Andreu Barca, moltes activitats, totes a l'aire lliure. Per tant, si sortim al carrer, crema solar.
4: Sí, porque sobre todo lo que ha pasado gorra. Este año es que quizá no hemos tenido ningún episodio todavía así de altas temperaturas o de temperaturas más altas de lo habitual, con lo cual estamos un poquito verdes todavía, no estamos entrenados este año al calor y quizá nos venga un poco de golpe este fin de semana. Así que, bueno, como dices, un poquito de crema, alguna gorra, protección y, bueno, tampoco va a ser exagerado, ¿no? Pero sí que quizá notaremos ese contraste un poquito de la semana pasada, que prácticamente pues teníamos que ir con chaqueta en algunos momentos a, bueno, a temperaturas casi casi, pues podemos decir, de verano.
3: Aquí aquest cap de setmana la jaqueta no, la podem deixar. Ni al vespre, pràcticament, no?
4: Nada, nada.
3: Doncs Carlos Lara, gràcies per aquesta previsió del temps pel motiu de la Fira de la Primavera. Y que gaudeixis también de la Fira de la Primavera.
4: Igualmente, a todos nuestros oyentes, que disfruten de la feria. Y nada, pues eso, un poquito de calorcito, pero tampoco es agradable.
3: Perquè pel que fa al seguiment de la previsió del cap de setmana estaràs tranquil, no? No s'esperen canvis.
4: Ya hemos comentado que muy poquitos cambios, por eso, altas presiones, tiempo anticiclónico, prácticamente sin nubosidad, por lo tanto, sin precipitaciones y, bueno, pues las temperaturas que irán subiendo un poquito.
3: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat, fem la previsió del temps com és habitual de cada setmana. Carlos, bon cap de setmana.
4: Igualmente.
3: Des de l'any 2006, Sant Andreu de la Barca, el centre d'atenció primària, compta amb una consulta de deshabituació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, a motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem, doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any, que guanyarà, doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
5: Bon dia.
3: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
6: Bon dia, Jordi.
3: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
7: Bon dia.
3: I que en d'altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
7: Molt positiva. Vam ser molt pioners i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
3: I a més que hi ha un índex molt alt, no?, de persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
7: Sí, sí, sí, cada cop més. Realment el, no, ja no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
3: Qui ha estat en aquests 20 anys... Ha estat Isabel Sánchez com a tècnica de salut pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest, aquest diumenge. Abans la directora de l'equip d'atenció primària feia doncs, aquesta valoració, en el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
5: Doncs jo la comparteixo absolutament. O sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa doncs, hi ha dues línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac de fumar que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre els, sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar en el, des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari. Doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no?, del sorteig o parlem del concurs del cartell. Tots saben, no?, o gairebé tots saben de què estem parlant.
3: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no?, entre tots per un objectiu comú.
6: Sí, sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut a bé de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs al final veus a les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts, doncs, aquest esforç que han fet amb el concurs, que per nosaltres també, doncs, és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après, i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà, i es podran dir que el seu dibuix, doncs, està exposat, no? I jo crec que, doncs, és un valor afegit, no?, que des de tots els àmbits, doncs, tot és bo i és un valor afegit.
3: Ja també aquest concurs, no?, amb els instituts, on cada any, doncs, els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més, amb els instituts hi han aquestes xerrades, aquest treball de prevenció, que moltes portem també, la consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
7: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguessin que continuar baixant, però si es tracta de prevenció és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasis amb amb els vapejadors, que no tenim aquesta, aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció. Per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent la simultàniament, eh? No hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees, a més, i moltes ganes de participar, i s'està fent a 6è en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en modo de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen: ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
3: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers? El perfil de les persones que van a la consulta i que volen deixar de fumar?
7: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la Salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no, de relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica, doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual està obert a tothom i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
3: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar, i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
6: Sí.
3: No està gens malament.
5: No està malament. No està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de deshabituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca, i portar com a mínim 3 mesos sense fumar en el moment del sorteig, sí.
3: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyar en salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és amb salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? I sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
5: I tant, sí. Bé, es tractava, des d'un primer moment ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar, doncs, que era una manera de recompensar, no?, l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu i que molt engrescador, o sigui que és una
3: bona estratègia. Són 800 euros que no estan malament, Isabel, però segurament que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
5: Recordo perfectament, perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per 2 persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
3: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
5: T'haig de dir que l'any següent, bueno, gairebé vam duplicar la quantitat, l'afluència, sí.
3: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
7: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
3: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
7: Això mateix.
3: Que han d'estar en el dia del sorteig.
7: Sí.
5: Sí, han d'estar, perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
3: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas.
5: La doctora Carmen Cabezas...
3: Crec que ha confirmat presència.
5: Sí. Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important, perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció, i concretament aquest programa que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos i aquest any també ho farà.
3: Doncs serà aquest diumenge 1:00 del migdia a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments i moltes de les dades que hem comentat avui en aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Vull agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Núñez Martín, per acompanyar-nos avui. Jéssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Directora des de fa
7: poc
3: temps.
7: Ja.
3: Un any ja?
7: Sí, ja ha passat un any.
3: Un any. I que continues, en aquest cas, amb la consulta,
7: sí.
3: No? També de
7: situació
3: tabàquica.
7: No m'he volgut desvincular.
3: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
5: Moltes gràcies
7: a vosaltres. Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I parlem ara de les actuacions musicals de la Fira de la Primavera. De fet, aquest divendres, actuació de la cantant santandreuenca Ana Guerrero.

0: Clar, vosaltres heu experimentat amb aquests 30 anys el canvi que també ha viscut la indústria discogràfica,
1: claro.
0: No? El tema dels concerts, la venda de discos, no? Abans parlàvem amb aquests 600.000 discos venuts al llarg de la vostra història, 3 discos d'or, 2 de platí.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
0: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
1: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
0: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
1: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Conte Contes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també doncs és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
0: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
1: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, d'una oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
0: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
0: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
3: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Girbé també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta fira de primavera és una fira oberta per a tothom.
3: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
4: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
3: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que, sense cap mena de dubte, pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de Los Sobre Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és el correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I, bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any, pues, una mica... Bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, de més, puixem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a... una volta direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de la Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep, Pasqual, Pep, Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això? Perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? CR600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, el Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el que el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, jo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Olego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre.
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això a Sant Andreu.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, tant moto com cotxe, i o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o... Bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la colla de Diables per la Fira de la Primavera. Uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Sous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldrac i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Ruachamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batucassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toca el 2 del barri de Sant Antoni, que també ens acompanyaran, que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte, sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'esplanada del mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que bueno, és una mica consolidar aquest acte, no? que és un acte sense foc i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb els correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, pues, fer un petit homenatge als Ous de Drac que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la davallada de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa, però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats, eh?, que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva, ara celebrant aquests 10 anys dels Sous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:45 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera. I el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí. Si els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup, per veure el final de la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups s'apuntessin i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final doncs, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe, el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un si volia ser artista tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb el digital, online, ho tenen més fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribin a més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà a aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos Amka, Muf La Cantera, Whitbin, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wakebox Studio, que és productor, també Dani Anarcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Veig un jurat molt variat, eh? I això està bé.
1: Exacte,
0: està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i, per tant, haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte. També la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així. I així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem el dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer de tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari. A partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowd Heart Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb més informacions d'aquesta edició de la Fira de la Primavera. L'agrupació Jove tornarà en aquesta Fira de la Primavera la matinada de divendres a dissabte amb l'After Naval. En té més detalls Joel Carrasco.
2: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca torna a treure a passejar la barca durant l'After Naval, que se celebra aquest divendres 22 de maig per la Fira de la Primavera. El cercavila iniciarà a les 3 de la matinada i sortirà, com sempre, des de l'esplanada fins a arribar al polígon de la Clota. Alberto Copado, membre de la grupa, ens explica més detalls.
3: Doncs l'After Naval neix com una festa que es fa a posteriori de Carnaval. Aprofitem el marc de les festes de la primavera per donar un espai pel jovent, un poc, bàsicament, allargar la festa del divendres, en aquest cas, doncs en aquest cas fins a les 6 del matí.
2: Mm-hmm. En què consistirà aquest After Naval? Explica'ns una miqueta, resum. Sortirà, m'imagino, com sempre, des de l'esplanada.
3: Sí, correcte. El nom neix de la paraula after, en anglès, que en català seria després, i naval, de la part de carnaval, per fer un concepte de festa de carnaval, però a primavera. També s'aprofita una mica el naval perquè traiem també la barca. I és una de les festes on podem treure la barca, on podem fer la rua. Llavors, això s'engloba cada any en una temàtica diferent, i aquest any hem decidit aprofitar l'eclipse que n'hi ha a l'agost, el 12 d'agost, per fer la temàtica d'eclipse. Per això aprofito i demanem a tothom que vingui que porti les seves millors ulleres de sol.
2: Mm-hmm. És a dir, ulleres de sol perquè la temàtica d'aquest any és l'eclipsi.
3: Correcte.
2: En què consistirà? Sortirà des de l'esplanada? Farà el mateix recorregut de sempre?
3: Sí. Sortirem a les 3 des de l'esplanada del Mercat Setmanal fins a arribar a la Clota. Durant tota la rua, doncs, música, esperem, doncs, molt bon rotllo, retrobaments, que és el més on festes on la gent es retroba, on la gent coincideix amb gent que fa temps que no veu, i arribarem a la Clota per tal de continuar la festa amb DJ Ciro fins a les 6 del matí.
2: Mm-hmm. Això és l'After Naval, que no és la barca, però és aquest tipus de festa on hi ha una rua itinerant des de l'esplanada fins a la Clota. És un símbol ja per la grupa. Quin significat té per vosaltres i pel jovent del poble que hi hagi aquesta festa encara, que aparti la gent, segueixi portant festa fora del que és el centre?
3: Pues per nosaltres el tema de la barca és superimportant. Creiem també que ja amb el temps s'ha convertit en un imaginari de les festes de Sant Andreu de la Barca.

0: ser majors.
1: Correcte. Esperem pues, un ambient pues, amb molt bon rotllo, un ambient festiu, aprofitant el marc de la festa de primavera, aprofitant el bon temps, aprofitant aquests dies que es venen i l'arribada de l'estiu. Doncs esperem això, molt bon ambient, un espai segur per tothom, i rei, i us convido que pugueu venir a gaudir de la nit i a disfrutar de... d'aquest divendres, d'aquesta festa amb nosaltres.
0: La festa de primavera us dona un espai una miqueta més per tenir una festa més recollida que no tant com la festa major, no? M'imagino.
1: Correcte. Al final considerem nosaltres que la festa de primavera és un espai potser més local o que per lo general acudeix més gent del poble. Això també a nosaltres es fa que puguem garantir, com deia abans, assegurar tota la festa i que puguem garantir pues, una barra en condicions, un espectacle en condicions i que podem fer front a aquestes activitats. Per això també volia aprofitar, perquè n'hi ha festes com aquesta, o, per exemple, com la barca que traiem al setembre, que moltes vegades no podem fer perquè ens falten mans i perquè necessitem socis i sòcies. Llavors, si volem que aquestes festes segueixin sent una realitat, doncs... convidem a preguntar per la grupa, a que ens envieu un missatge privat i que obriu l'oportunitat de poder viure la festa des de l'altre costat, que per la nostra part, almenys per la meva part, que porto molts anys, jo m'ho passo sempre superbé, i és un ambient brutal, amb una gent espectacular, així que, bueno, una mica això.
0: També es poden acostar en el moment de la barca, ja que estan allà.
1: Correcte.
0: Poden parlar amb vosaltres.
1: I tant. Estarem allà a la barra, estarem tota la nit. Llavors, qualsevol dubte, qualsevol cosa, qualsevol inquietud que tinguin sobre la grupa, doncs encantadíssims de poder parlar-ho. I per què no? I pues, podeu fer socis i sòcies allà mateix, cap problema en aquest sentit. Així que sí, encantadíssims.
0: Mm-hmm. Un cop s'arribi al polígon de la Clota, la festa continua amb la barra que comentaves i també amb uns DJs. Ens pots explicar una miqueta qui són aquests DJs i com
1: funcionarà? Sí, en aquest cas serà un DJ Ciro, d'acord? Arribarem aproximadament cap a les 3 i mitja, calculem, i serà pues, des de que arribem fins a les 6 del matí, estarà aquest DJ que punxarà una mica de tot, de pachangueo, tecno, reggaeton, pachangueo, bàsicament. I nosaltres doncs, donarem el servei de barra per tal d'això, de ja poder allargar la nit i que es converteixi en una nit festiva i divertida.
0: Hi ha alguna sorpresa durant tot el que és l'Afternaval? Algun espectacle, alguna cosa en especial?
1: Pues no n'hi ha, no n'hi ha cap sorpresa ni cap cosa especial més enllà d'això, que utilitzem la temàtica per fer cada festa un espai diferent. Llavors, el que sí que volem és que la sorpresa us la doneu les persones que vingueu i que porteu aquestes ulleres, que quan més currades doncs serà pel millor per alegrar la temàtica, diguéssim.
0: Si les porti millor li regaleu un cubata, no?
1: Bueno, es pot valorar, això es pot valorar. Però sí, n'hi ha possibilitats de que això pugui passar. Llavors, convidem a la gent a que vingui amb el millor que tingui.
0: Tornant una miqueta a l'agrupació de joves, quin paper té aquesta organització en la confecció de les activitats com aquesta dins de Sant Andreu de la Barca? Quina importància té la vitalitat d'aquesta agrupació perquè segueixin endavant activitats com aquesta que tenen tant èxit?
1: Pues, principalment creiem que entitats com la nostra oferim espais, en aquest cas d'oci nocturn, autogestionats, que tant a nivell de muntatge, de comandes, de gestió d'equip, de barres, ho fem nosaltres, i com a agrupació de joves també creiem important que sigui un grup de persones joves que facin festes per persones joves. També per conèixer el jovent del poble, per veure les necessitats i per tenir, saber, també per oferir aquest espai, no solament festiu, sinó que la grupa és molt més que això, té tallers i també poder explicar tot el que fa la grupa per tal de que tinguin un espai on puguin fer comunitat, on puguin donar-se a conèixer i bàsicament estar en un espai segur on compartir les seves inquietuds i sobretot poder ajudar-nos a tirar cap endavant doncs, aquest tipus de festes i projectes que són molt importants per a nosaltres i creiem que també per la vitalitat del poble.
0: Mm-hmm. En aquest sentit, per què creieu que és important mantenir i impulsar no només espais d'oci nocturn, sinó ocis alternatiu organitzats per entitats juvenils com la vostra, que no sigui tot organitzat per institucions?
1: Pues això, bàsicament, això, oferir aquesta alternativa, espais diferents, com deia, pues, espais

0: s'organitzes per joves per a joves, i creiem que no solament ja a nivell de l'agrupació de joves, sinó a nivell de totes les entitats i associacions del poble, també crea aquesta xarxa i que d'una associació pots arribar a conèixer les demés, i aquesta independència a l'hora de poder crear, muntar activitats, a fer front a projectes, jo crec que és important per poder, bueno, per no tenir aquest filtre potser que a vegades es donen les institucions, i poder fer festes més, més orientades a les necessitats, en aquest cas del jovent, però ho obro molt a les entitats del poble perquè cadascuna amb el seu treball. Llavors, aquest, bàsicament això és el que a mi em sembla com important, de, que es mantingui aquesta salut en les entitats i associacions del municipi.
1: Per acabar, quin missatge li doneu a la gent que encara dubta si venir o no venir a viure aquesta nit amb vosaltres?
0: Pues que no dubteu, que aquest divendres 22 de maig podeu venir a la festa, a l'afternaval. Començarem la rua a l'esplanada del mercat, arribarem a la clota i acabarem fins les 6. I el que esperem és això, pues moltes ganes de continuar la festa, bon rotllo, i importantíssim, el que sempre diem, que mai tolerarem actituds de merda. Llavors, us esperem a tots i totes per poder acompanyar-nos en aquesta nit, que ens fa també molta il·lusió.
2: I amb la informació sobre l'Efter Naval que organitza l'agrupació de joves, posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu. A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: És dijous, dia 21 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet, on abordarem temes de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. No només parlarem de la Fira de la Primavera, sinó també parlarem de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, a més de la presentació de la candidatura de Sant Andreu de la Barca al Pla de Barris amb 16,7 milions d'euros. També parlarem de les trobades amb joves als instituts de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem de la consulta dades i habituació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, que celebra 20 anys com a servei referent. Aquest diumenge, motiu de la Fira de la Primavera, acollirà el sorteig de premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac i també en sortejaran 800 euros entre les persones que han passat per la consulta i han deixat de fumar en el darrer any. També parlarem d'altres informacions referents a la Fira de la Primavera. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: mes més continuem amb les entrevistes mensuals amb l'alcalde Marc Giribet per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. En aquesta edició parlarem de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, la candidatura al Pla de Barris, la participació ciutadana i les assemblees de barri, a més de la Fira de la Primavera que arrenca aquest divendres. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
1: Molt bon dia a totes i a tots.
0: Bé, comencem, si li sembla, parlant de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. La presentació es farà amb motiu de la Fira de la Primavera aquest divendres. Serà la carpa institucional. Com serà aquesta remodelació i quins són els motius que han portat a l'Ajuntament a impulsar aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, la plaça del teatre?
1: Doncs els motius són ben clars, amb l'objectiu de renovar la ciutat, d'adaptar la ciutat, de projectar-la en el segle actual, és a dir, actualitzant-la. Doncs un dels objectius principals és que aquest espai, que és un espai, diguéssim, molt confluït, on molta gent hi passa, on hi ha serveis molt importants, o està de pas de, diguéssim, de molts nuclis residencials, doncs, per exemple, la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius de fer aquesta transformació. És una plaça amb un paviment molt dur, com hem estat explicant durant tots aquests dies, i per tant el que busquem, i així també diguéssim ho vàrem explicar a inici del mandat, volem reconstruir o volem transformar el que és aquest gris en verd i volem generar grans espais verds, intentant doncs que siguin espais on la gent pugui estar-hi, puguin conviure totes les èpoques de l'any, i per tant la plaça Federico García Lorca és un dels clars objectius en els que hem de treballar per intentar doncs que les places, diguéssim, estiguin més abonades a que la gent pugui fer vida i puguin fer tot tipus d'activitats. I aquesta reforma, com deia, aconsegueix això, aconsegueix precisament també transformar i posar més verd a la plaça, i evidentment doncs també reformarà tot el que és el joc infantil de la plaça, un dels jocs més utilitzats i que a la vegada més necessita una transformació, i aquí posem un gran joc que serà referència a tota la ciutat, i jo crec que també hi haurà gent de fora de Sant Andreu que vindrà a gaudir d'aquest espai, i que presentarem el divendres previ a la Festa Major, i que espero que tothom pugui venir a gaudir d'aquesta presentació, que vindrà acompanyada també d'una activitat que és un escape room pels infants, que té molt a veure amb el joc infantil o amb la temàtica que tindrà el joc infantil.
0: Serà a les 6 de la tarda la carpa institucional de l'Avinguda Constitució, quan es presentarà aquest projecte de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, motiu d'aquesta Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca. Estem parlant d'un dels eixos centrals de Sant Andreu de la Barca, com és la plaça, un espai de pas, també de trobada de molts veïns i veïnes. Quin paper ha de jugar o ha de continuar jugant aquesta plaça en el futur de Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com deies, és aquest paper capdalt. Considerem que aquesta adaptació, aquesta remodelació, el que fa és potenciar aquest eix capdalt. A més, com també comentàvem, volem ciutats on s'hi pugui viure bé, on s'hi pugui viure de manera molt còmoda, i precisament tota aquesta reforma va encara d'això, i és el punt d'inici a la construcció, a la ramificació d'un projecte, que potser després parlarem també, que és l'Eix Verd. És un projecte que, com dèiem, no, també segueix aquesta instrucció, aquesta manera d'entendre la ciutat, de transformar-la, de posar-li més verd, de que els paviments siguin més drenants, que sigui tot molt més amable, amb més espais de frescor, precisament, i la plaça Federico García Lorca és com un punt pivotant de tota aquesta infraestructura verda que l'Eix Verd, diguéssim, ha de portar en marxa, i que esperem, diguéssim, que agradi, perquè precisament serà com la mostra a la plaça Federico García Lorca de tota la transformació d'aquest eix verd, que, repeteixo, no només serà a l'eix serà a l'inici de tot, però que després volem que tot això s'extengui, ramifiqui per tots els carrers, places, parcs de Sant Andreu de la Barca.
0: A la presentació d'aquest divendres, suposo que podrem veure imatges de com quedarà aproximadament aquesta remodelació.
1: Sí, tenim tot tipus d'imatges, des de diferents punts de vista, des de diferents espais de la plaça, amb detall dels elements, diguéssim, que la conformaran. Per tant, com deia, ens sentim superorgullosos de que en aquests 3 anys de mandat haguem pogut encarar un projecte tan important com és la reforma de la plaça principal de la ciutat, però és que, a més, no és un bolet, no és una cosa annexa inconexa que neix i que queda, sinó que al revés, forma part d'una estratègia molt més global, molt més de ciutat, que ajudarà, evidentment, a que Sant Andreu faci aquest salt de qualitat de benestar social, de qualitat de vida que busquem també des de l'Ajuntament.
0: Evidentment, es donaran tots els detalls aquest divendres a la presentació. Per tant, en aquesta entrevista no desvetllarem més de com quedarà aquesta remodelació de la plaça Federico García Lorca, però sí que li demano, amb una frase o amb unes paraules, com definiria aquesta remodelació un cop estigui finalitzada?
1: Doncs és la remodelació, és la foto de la ciutat que volem.
0: Timings, sempre en parlem de timings. La presentació serà aquest divendres.
1: Tenim, com deia, en aquest divendres podrem explicar que el projecte executiu, que és el més costós de tot, està plenament finalitzat. Per tant, entraríem en processos de licitació. Segurament fins a finals d'any no podríem adjudicar l'obra, i inicis de l'obra seria de cara a l'any vinent, a l'any 2027, però repeteixo, jo crec que és un repte importantíssim que assumeix l'Ajuntament, transformar la plaça principal de la ciutat, una plaça on hi ha molta vida, on pivoten moltes vies principals, però a més forma part d'una gran estratègia de ciutat, que és transformar. Per tant, aquesta manera d'entendre la transformació de la ciutat, més enllà de posar més verd, més enllà de fer espais més sociables, més atractius, diguéssim, més de benestar, a més forma part d'una estratègia on tots els barris, on tota la ciutat podrà anar veient on volem portar Sant Andreu a la Barca en els pròxims anys. Per tant, jo penso que no només ens quedem amb com serà la plaça, que també és molt important, i aquest divendres, diguéssim, serà el tema principal, però sobretot quedem-nos amb aquesta transformació que també recollirà el Parc de la Solana, que també recollirà el Parc Central en les seves remodelacions. Per tant, jo crec que estem posant la marxa cinquena, diguéssim, per portar aquesta ciutat, amb aquest lema que diem, no?, la ciutat del segle XXI, doncs estem ja treballant intensament perquè sigui una realitat.
0: Una altra informació important de les darreres setmanes, n'hem parlat aquí a través de la ràdio, sobretot quan es va fer la seva presentació, estem parlant de la candidatura al Pla de Barris, amb una inversió prevista de 16,7 milions d'euros, tal com hem comentat en diverses ocasions en aquesta ràdio, quan hem parlat del Pla de Barris. És una candidatura que l'Ajuntament presenta, en aquest cas, o presentarà a la Generalitat de Catalunya, i és la Generalitat qui decidirà si finalment aprova aquesta inversió o no. Una inversió important, 16,7 milions d'euros, que inclourà o contempla 37 actuacions en barris com la Solana, el Nucli Antic o el Centre. Sens dubte, si finalment s'aconsegueix aquests diners, aquesta inversió de 16,7 milions d'euros, serà important per la ciutat.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu a la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca. I sobretot, no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com amb la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament en els últims anys està tenint Sant Andreu a la Barca. Sant Andreu a la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de la Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quins han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització, la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no? que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquen o busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i, per tant, tot el que és residus, civisme, és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals amb una immensa majoria és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i, per tant, l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve a dir aquesta enquesta és que estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el Pla de Barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista, perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques, i el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu de la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat, i amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu de la Barca.
0: Doncs el Pla de Barri és una altra qüestió que volíem abordar avui en aquesta entrevista mensual. Passem ara a les assemblees de barri i les oficines de l'alcalde. Ha sortit al carrer aquests dies, oficines en tots els barris de Sant Andreu de la Barca, i fins i tot s'ha afegit en aquesta ocasió com a novetat aquestes visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, on ha pogut conversar amb els joves, els i les joves de Sant Andreu de la Barca. Qui s'ha trobat, alcalde?
1: Doncs no hem deixat mai d'estar al carrer, per tant, sobretot un alcalde, un regidor, regidora, ha d'estar al carrer, i per tant hem de fer aquesta política de proximitat, que ens la creiem moltíssim, més jo penso que forma part del nostre ADN polític, i la veritat és que, com totes les edicions anteriors, molta participació, gent preocupada també per seguir millorant la ciutat de Sant Andreu de la Barca, gent que també ens reconeix que hi ha molta feina feta darrere i, per tant, confia en que l'Ajuntament li pugui solucionar el seu problema, per tant, també s'apropen a demanar-nos, doncs, altres problemàtiques que puguem adoptar solucions perquè aquestes no segueixin repetint, i com a gran novetat, el que ens vàrem donar compte és que tant a l'oficina de l'alcalde com a les assemblees la participació del col·lectiu jove no estava gaire representada, per no dir gairebé res, no? Molts pocs joves participaven de les assemblees o venien a l'oficina d'alcalde. Per tant, vam decidir anar als instituts, anar on estaven els joves, a conèixer les seves opinions. En aquests tres dies que he pogut visitar els tres instituts de la ciutat, m'he reunit amb 64 joves. Per tant, crec que dins de la mostra, és una mostra important, perquè hem pogut recollir moltes inquietuds per part dels joves. La principal és poder generar activitats al voltant d'aquesta edat jove, i per tant aquí els hem pogut explicar, doncs, totes les activitats que fa l'Espai Jove. Els hem pogut explicar que des de l'inici del mandat Sant Andreu de la Barca ha destinat anualment 80.000 euros més respecte als pressupostos del mandat anterior. Per tant, aquest canvi substancial i aquesta aportació de recursos ha fet que el ventall d'activitats hagi crescut considerablement. Els hem pogut explicar en quin punt es troba també a l'Ateneu Jove, no? Aquest espai de referència que ha de millorar l'Espai Jove actual i que, per tant, ha de ser també aquesta columna, diguéssim, principal de tota l'actuació, de tota l'oferta juvenil a Sant Andreu de la Barca, la pública i la que no és pública, també, perquè ha de ser un espai obert a tothom. I també els hem pogut respondre moltes preguntes, com per exemple què passa amb el centre comercial. Hem pogut explicar, diguéssim, fil per randa i amb molt de detall què passava amb el centre comercial. Hem pogut també explicar-los les diferents actuacions que estem fent amb l'àmbit dels patinets o del civisme, perquè conjuntament, com un equip, ens puguin ajudar que la ciutat, doncs això, sigui més segura, sigui més cívica. I la veritat és que m'he portat una grata sorpresa, perquè els joves, amb una gran capacitat d'anàlisi i també de reflexió, doncs m'han fet arribar, diguéssim, qüestions importants, com estan preocupats per l'habitatge. Tot i ser molt joves, ens vam reunir amb gent de primer, de segon i de tercer i quart d'ESO, per tant, gent que potser encara per independitzar-se li queda uns anys, però ja estan veient aquestes circumstàncies. I hem parlat també de la seva formació, no? De tota l'oferta formativa que té Sant Andreu a la Barca. M'han acompanyat el regidor de Joventut i la regidora d'Educació, i per tant els hem pogut explicar tota l'oferta que Sant Andreu està treballant per poder ampliar en l'àmbit de la formació. Molt contents, la veritat, és una experiència molt gratificant, és una experiència que m'agradarà continuar repetint en les pròximes edicions de l'oficina de l'alcalde, i per tant jo crec que és una bona manera també de que els joves vegin que l'equip de govern, que l'alcalde és accessible, que poden parlar amb ell, que li poden fer arribar les seves preocupacions, i que més enllà d'això són persones com ells, normals i corrents, amb els nostres virtuts i els nostres defectes, i que sobretot que som gent que poden comptar amb nosaltres per poder, diguéssim, millorar la seva vida i que ens ajudin ells a nosaltres a millorar la ciutat també.
0: Estem a les portes de la Fira de Primavera, per tant, acabem com hem començat, parlant d'un dels actes de la Fira de Primavera, que és la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la carpa institucional, davant de la ràdio i davant de l'edifici del Centre Cultural Aigües Toses, per tant, no té pèrdua, i a les 6 de la tarda es presentarà aquest projecte. Parlant de la Fira de la Primavera, alcalde, com es presenta, tenint en compte que és una fira on hi ha importància en el comerç, el teixit comercial de Sant Andreu de la Barca, però també a les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca que també participen de forma activa, que tindrem actuacions musicals, a més de gent de la casa, com Los Sobraus o també l'Anna Guerrero. Què espera d'aquesta Fira de la Primavera? O...
1: Espero, desitjo que sigui una gran experiència per tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca i, per tant, també per aquelles persones que es vulguin visitar de fora de Sant Andreu de la Barca. Com tu bé deies, és una fira que el que busca és aquest protagonisme del comerç local, però sobretot des de l'Ajuntament i també des de l'àrea de promoció econòmica, el que hem volgut potenciar en aquesta fira és que l'experiència dels veïns que la vulguin visitar i de la gent que vulgui venir de fora és precisament que puguin gaudir de moltíssimes coses. Puguin gaudir de la gran oferta comercial, puguin conèixer una miqueta més com és Sant Andreu de la Barca, quins projectes de futur té Sant Andreu i les seves entitats, que són l'ànima de la ciutat, i a més els hi volem ensenyar també la nostra restauració, el nostre talent local, els nostres artistes locals, i per tant el que volem generar és una gran experiència perquè totes i tots, diguéssim, puguin veure des de matí fins a la ben entrada a la matinada, puguin gaudir de tot tipus d'experiències i de molts àmbits diferents. Aquest any comptem amb un 20% més d'expositors comercials, ampliem també la zona que va dedicada a l'oferta automobilística, tindrem 17 entitats que participaran d'aquesta Fira de Primavera i podran explicar al conjunt de la ciutadania quina és la seva acció social o esportiva o cultural, i a més tindrem 6 espais gastronòmics, 4 dins l'esplanada, 2 fora de l'esplanada, que ens ajudaran també a conformar aquesta gran oferta. I totes les nits, divendres i dissabte, i la tarda de diumenge, tindrem actuacions musicals que el que faran és posar la ciradeta, la festa, el gaudi de totes les persones que vinguin a visitar, els veïns i veïnes que vinguin a visitar la fira, però també, com deia, els veïns que ens vinguin a visitar de fora i que coneguin Sant Andreu de la Barca.
0: Una Fira de la Primavera, que evidentment des de Ràdio Sant Andreu farem una amplíssima cobertura, com fem habitualment, no només a la pàgina web, sinó també a través del dial i a través de les xarxes socials. Alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista mensual on hem parlat de molts temes: Fira de Primavera, remodelació de la plaça Federico García Lorca i sobretot aquesta candidatura al Pla de Barris, un dels temes importants de les darreres setmanes de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, i també hem parlat del resultat d'aquestes assemblees de barri i aquesta oficina de l'alcalde, sobretot centrada en aquesta ocasió també en els instituts. Gràcies i bona Fira de Primavera.
1: Gràcies a vosaltres i desitjo que passeu una gran Fira de Primavera i que ens acompanyeu en els carrers i places de la ciutat on hi haurà un munt d'activitats per tothom.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Des de l'any 2006, Sant Andreu de la Barca, el centre d'atenció primària, compta amb una consultanta de situació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any que guanyarà doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I que en altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys, que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
4: Molt positiva. Vam ser molt pioners i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
1: I a més que hi ha un índex molt alt, no?, de persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
4: Sí, cada cop més. Realment no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
1: Qui ha estat en aquests 20 anys? Ha estat Isabel Sánchez com a tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest diumenge. Abans la directora de l'equip d'atenció primària feia doncs aquesta valoració. En el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
3: Doncs jo la comparteixo absolutament. O sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa doncs, hi ha dues línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac, de fumar, que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari. Doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no?, del sorteig o parlem del concurs del cartell. Tots saben, no?, o gairebé tots saben de què estem parlant.
1: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no?, entre tots per un objectiu comú.
5: Sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut haver de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs al final veus les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts doncs, aquest esforç que han fet amb el concurs, que per nosaltres també doncs és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après, i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà i es podran dir que el seu dibuix doncs està exposat, no? I jo crec que doncs és un valor afegit, no? Que des de tots els àmbits doncs tot és bo i és un valor afegit.
1: Hi ha també aquest concurs, no?, amb els instituts, on cada any doncs els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més amb els instituts hi ha aquestes xerrades, aquest treball de prevenció, que moltes portem també, la consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
4: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguéssim que continuar baixant, però si es tracta de prevenció és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasis amb els vapejadors, que no tenim aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció, per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent la simultàniament, no hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees a més i moltes ganes de participar, i s'està fent a 6è en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en mode de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen: ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
1: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers? El perfil de les persones que van a la consulta i que volen deixar de fumar?
4: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no?, relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual està obert a tothom, i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
1: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar, i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
5: Sí.
1: No està gens malament.
3: No està malament. No està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de deshabituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca, i portar com a mínim 3 mesos sense fumar doncs ara, en el moment del sorteig, sí.
1: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyant salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és amb salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? I sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
3: I tant, sí. Bé, es tractava des d'un primer moment, ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar doncs, que era una manera de recompensar, no?, l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu i que molt engrescador, o sigui que és
1: una bona estratègia. Són 800 euros que no estan malament, Isabel, però segurament que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
3: Recordo perfectament perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per 2 persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
1: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
3: T'haig de dir que l'any següent, bueno, gairebé vam duplicar la quantitat, l'afluència, sí.
1: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
4: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
1: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
4: Això mateix.
1: Que han d'estar en el dia del sorteig.
4: Sí.
3: Sí, han d'estar perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
1: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas.
3: La doctora Carmen Cabezas.
1: Crec que ha confirmat presència.
3: Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció i concretament aquest programa que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos i aquest any també ho farà.
1: Doncs serà aquest diumenge 12:01, la una del migdia, a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments i moltes de les dades que hem comentat avui en aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Avui agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Núñez Martín, per acompanyar-nos avui. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, directora des de fa...
4: Un any.
1: I que continues, en aquest cas, amb la consulta, sí. No? També de situació tabàquica.
4: No m'he volgut desvincular.
1: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és el correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després s'haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà a Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf. Amb l'Avinguda Constitució podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat, entre cotxes i motos, vam tenir un... Em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I, bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... Primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, vull dir, anem fins a la sortida del poble, a més, puxem cap a on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal, bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix, perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada, i que a Sant Andreu de la Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí, de fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, i evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna, vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera en quant a anys o més antic, on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasquale és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és una mica l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat feia molts anys una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els del cotxe, però sí que parlant amb en Pep Pasqual, Pep Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això, perquè al final quasi val la pena, no? I bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles, perquè hi ha autèntiques coses. I sobretot, que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, l'R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que, del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés. I al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com sempre, no?
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: Sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això.
0: Doncs no hi ha excusa, ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa, i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, vull dir, tant moto com cotxe, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o, bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La 14a Fira

0: tradició i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa dues edicions i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
0: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
0: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
0: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem, evidentment, la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la

0: vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves. I com a novetat també, aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també pues és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
0: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, d'una oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per pacte de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre, aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
2: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes i vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
1: La Fira de Primavera 2026, tota la informació a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
3: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001, també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant en la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cable és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, de lo que seria una millora interna de la seva infraestructura, que és només rellevant entre empreses.
2: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que... Què dius? On ets? On pares?
4: Un segon, Sergi, un segon. Que he perdut la cobertura, estic trobant un gorro de paper de plata. Hòstia. No, acaba de...
2: Cony, però...
4: Saps? Ja tens?
2: Hòstia... Deixa... Tu... On ets? Sembla que, estiguis a la Segona República.
5: Perdó. M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata, perquè és que...
2: Treu, perquè...
5: Estava perdent la cobertura...
2: Va, que no ens espia ningú, home, va, hòstia, per favor. No, sí,
5: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny, vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh? Sí. Saps, tu quan eres jove...
2: Bueno, ja no tan lluny, no, vols dir que fa tant?
5: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia...
2: Fa molt de temps.
5: L'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
2: Home,
5: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
2: Quantes factures havien pagat d'SMS?
5: Sí, sí, anaven pessetes, encara, aquella època.
2: Hòstia.
5: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
2: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
5: Amb el 3G. Bueno, el 3G
2: jo comença, recordo que, eh? Jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, eh? Perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric. Eh?
5: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, sí. Però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades...
2: Amb el 4G,
5: i arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 sí. Ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt, molt, molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G. Amb
2: sí,
5: els mòbils,
2: la sensació...
5: que tenim ara.
2: Una mica això, la sensació de que, hi ha, de que potser hi ha... Ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser.
5: Ah, exactament. Ja tenim
2: la percepció
5: molt,
2: de que ja tens... Què més vols fer, no?
5: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G? Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua. Amb una de gran que amb una de petita. Va. I és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Va. I és el que passa. Va, no. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació... És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba el destinatari... poden passar mil·lisegons, fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
2: No ho aprecia, no ho aprecia.
5: No ho apreciem.
2: Clar, això ho aprecia. Sí que és veritat que ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, bueno, centenars no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
5: Ah, exactament, així quan demanes, per exemple, a la teva a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
2: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan eres jove. Bueno, quan eres jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
5: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controli la ment, etcètera. No? Sí. Ostres... A més, aquesta gent ha sortit tant amb l'UG com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
2: També. I amb el microones.
5: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
2: No.
5: Sí
2: que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar el 5G, no?
5: Exacte.
2: I com que va coincidir en el temps va semblar com que, bueno,
5: que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això, s'ha arribat a dir això. Sí. Que no sé com, després parlaré de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. No, doncs mira, el 2019, això el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
2: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
5: No ho sé, ha sigut bastant ràpid.
2: No recordo.
5: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una i posi l'aparell emissor de 5G.
2: I que no deu ser barat, això tampoc.
5: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
2: Clar.
5: El desplegament, per tant, és gran.
2: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat... No?
5: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
2: Sí, és veritat, ja... però què hi ha de veritat en això, clar. És clar,
5: fixa't aquí, és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per per verificar o rebatre aquesta idea són nous. Uh-huh. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant. Realment s'està estudiant. I, però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen... que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no. Que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
2: Per tant, donen, no és doncs, concloent?
5: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. És a dir, està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
2: Clar, la ràdio, exacte.
5: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
2: Sí, home, i tant. I a Radio Liberty eren mítiques. Sí. Sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
5: clar. Que tenien... Clar. Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
2: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
5: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, el Radio Liberty.
2: Ah, sí.
5: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Vale? La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu. Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
2: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
5: Això tenia es va punt, perdre.
2: Tenia un punt romàntic, sí. Fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
5: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres freqüències. Sí, té un escalat. Vale? O sigui que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la wifi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta wifi, la wifi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
2: Passa de llarg.
5: No és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
2: Sí.
5: Poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
2: vale.
5: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
2: Clar, passa de llarg, claríssimament,
5: de
2: no la veu.
5: Passa clar. De llarg, no la veu.
2: Clar.
5: No la veu.
2: Clar, clar.
5: No és capaç d'interactuar amb les cèl·lules del nostre
2: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
5: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
2: És que deixem que, sí, que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé. El que passa que no en tenim mai prou i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
6: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si t'ho mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
2: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
6: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que... a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa, però al final un virus no deixa de ser una cosa que té una massa per petita
2: entitat física, no? Clar, sí.
6: Sí, doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
2: Sí, clar, això ho he sentit a dir.
6: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge. Al final tens una cosa que va amunt i avall, amb una freqüència fixa.
5: Això és la transmutació de la matèria, eh?
6: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
5: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
2: Més quàntics, diria, no?
5: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
2: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta clar. És una... perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
5: Sí, i tant.
2: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
6: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món, cosa que tampoc... I jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres pol·linitzadors i molts altres tipus d'insectes. No hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
2: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
6: Sí, sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin. Hi ha molts...
2: És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
5: Sí.
2: El tema abelles.
5: Sí. També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí?
6: Sí, sí.
2: Clar, i el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
5: No. Però... Bueno, espera't.
2: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
5: Sí, sí.
2: Què més, Albert?
6: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, sí, sí, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
2: Això és boníssim, Això és boníssim. O sigui,
5: vam una prova fregida com Molly o Air Fryer?
2: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
6: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les zones del 5G són com les zones d'un microones, i que projectar aquestes zones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules, i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
5: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar, les zones de ràdio no són ionitzants.
2: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal no se m'escalfa el cervell.
6: Imagina't.
2: No.
5: Soroll de crispetes, el imagina... soroll no has sentit.
2: No m'ha passat mai, això.
6: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
2: Per exemple,
6: de l'ana
2: amb els macarrons.
6: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent bueno, servir el 5G hauria de ser bastant potent.
2: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer, sí, parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
6: Sí, sí, sí.
5: I tant.
6: Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ou al cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, al cervell. O sigui, quan fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
5: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
2: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
5: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció, eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
2: Ja planava.
5: Sí.
2: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
5: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming, és a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
2: També és veritat, segurament ha sigut una autopista tan ample que hi cap tot.
5: Aquí està.
2: Albert, digues. Bé,
6: en tot cas, sempre per tranquil·litzar la gent, és molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
2: Jo estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio. Llàstima. Bueno, sí.
5: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? Allò que no es veu, a l'invisible. Ostres, jo per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten que...
2: És màgia.
5: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
2: Sí, és així.
6: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... No, el 5G és una eina de control del govern.
2: Està relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
6: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
2: Una mica, això, que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
5: Sí,
2: no?
5: Però fixa't una cosa, eh? Saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
2: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
5: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
2: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
5: No sé, escapes aquella protecció. Sembla
2: ja ens
5: que
2: potser
5: sí, no acaba de
2: funcionar
5: del tot.
2: Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
5: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... Que són el gorro de paper d'alumini.
2: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
5: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas...
2: Ah, sí? Yep.
5: endebades que es parla i que es fa.
2: Sinó
5: que, fixa't
2: doncs,
5: una cosa.
2: Explica.
5: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
2: Perquè no ho he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, sí. Ni que sigui per morbo.
5: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
2: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
5: Igual
2: ridícul,
5: que si el poses, el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. Això no, sí. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
2: A veure...
5: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix. No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
2: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
5: Bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
2: Sí, clar.
5: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que seria l'embolicar entrepans.
2: L'altre, sí. Segurament, en fi, sí. Acaba pesant el cap i tot.
5: Sí, sí. No cal. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
2: Sorprèn-nos.
5: El 4G.
2: Ah, o sigui, que no serveix per res.
5: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com l'antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
6: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
5: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4 pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
6: Home, és pràctic, eh?
2: Sí, trobo que la imatge és maca, també. La família, per Nadal, tots amb el gorret. Molt bé. Home, això no m'atreviria a dir que no passa en algun lloc. Segur que hi deu haver alguna casa, alguna llar de la geografia dels Països Catalans, que, en fi, no ho sé. Escolta, Albert, alguna cosa més que vulguis afegir amb aquest top 5 que ens has fet, tan magnífic?
6: No, era un comentari així... No sé, a mi em fascina que la gent tingui aquesta obsessió per entendre aquestes coses a mitges i després fer-ho servir com li dóna la gana. És com si ara jo m'inventés més o menys com funciona l'embragatge del cotxe i intentés vestir alguna teoria al voltant d'això. Potser no cal que entenguis ni com va l'embragatge, si no ho necessites, ni no cal que entenguis com va el 5G, simplement fer servir el mòbil una mica també com puguis i no et preocupis tant. O almenys tampoc et dediquis a fer servir el propi mòbil per veure gent estranya explicant coses estranyes.
2: Ja, arrel d'això, últimament vaig sentir la teoria d'un escriptor, ja ho recuperaré, no recordo, que deia alguna cosa així com que la humanitat ha avançat gràcies a l'estupidesa i no gràcies a la intel·ligència. De fet, deia alguna cosa així com la immensa majoria dels humans, pràcticament la totalitat, no té ni idea de com funciona el telèfon mòbil, no? I bé que el fa funcionar. Per tant, escolta, no cal saber-ne, efectivament. Vull dir, estic d'acord. Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils, i tan curioses, tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
7: Hola, què tal? Com anem?
2: Com estàs?
7: Doncs molt bé, aquí. Bé.
2: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
7: Sí, bueno, bé.
2: Sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
7: No cal, per què?
2: No cal, no, també
5: tenen... amb el vent potser se'n va, es desvia.
2: Potser se'n va. Perquè clar, tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
7: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
2: Ja no feia falta abans.
7: No, ja era d'abans.
2: Ja venia d'abans.
7: Sí.
2: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
7: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va invitar un barret per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
2: Una antena? Un barret d'antena?
7: No, un barret ràdio.
2: Ah, ostres, no sé.
7: Sí? Carai,
5: A veure.
7: O sigui, és normal, ara em sembla...
2: Un barret ràdio són uns cascos, no?
7: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
2: Ah,
7: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
2: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa, que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que hem quedat tots els foscos, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
7: Jo vaig anar al cotxe.
2: Bueno, clar. Però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que són ràdio digital i també digital. Problemes, eh?
7: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que els porten, no ho porten així.
2: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
7: Sí.
2: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
7: Pues per... Anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era... Sí. Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I ja fica de nom Radio Hat.
5: Sí. Ostres, això em sona un grup de música.
7: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
2: Radiohead, no, era els Radiohead cara bé.
7: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
6: s'ha perdut, barret. S'ha perdut, això, és una pena.
7: Sí.
2: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
6: Sí.
7: Portar barret.
6: Bueno, les dues coses.
7: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construïta en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
5: Com un salakoff, és el salakoff, se'n diu?
7: No ho sé, però bueno, el típic barret d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
5: No,
7: emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
6: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot.
2: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
7: Sí, justet, perquè...
2: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Que és, jo me l'imagino amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
5: Calla que no ho porti, eh?
2: Potser ho porta.
5: Ojo, eh?
2: Hem de preguntar.
5: Sí, sí.
2: 32 quilòmetres.
7: Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? El hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un superhéroe. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
2: Home, que ja doncs... es deia així, eh? El nom, el tanto.
7: Sí,
2: ja.
7: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor... que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models, normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això ja com a excentricitat va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar, doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfrich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té una pressa de crear, doncs, coses per festes.
2: Què et porta de fer garlandes, a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
7: doncs,
2: eh?
7: Té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50, del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
2: amb... Aquells de galena, no? Aquells...
7: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més, eren molt cars, i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres. Per tant, podem dir...
5: S'escalfen que no vegi.
7: Exacte, bueno, això és un altre, que a part s'escalfen...
2: Aquest, sí, bueno, aquest sí que et fregia el cervell, aquest. Sí.
7: A l'hivern bé, a l'estiu malament.
2: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
7: Quina clar, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Honfrich sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I, per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però, a més, amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè, o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
2: Sí,
7: eren mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies veure a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no, no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Per fer una idea, també era com... Sí?
2: Un armatoste guapo,
7: maco, un marciano. Maco. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però tot i això, la ràdio tenia 20 hores de...

0: i aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora, o sigui, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll, saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com sí, de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest, sí, com molt molest.
1: Es fregia el cervell també, literalment.
0: Sí, també s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Ah. Que si et giraves o inclinaves el cap, pues, la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest, que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
2: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
1: Sí.
0: O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
2: Quan et giraves ja perdies, ostres.
0: Sí, sí, sí.
1: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
0: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit, per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent. Però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires, jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat.
2: Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que deurien fer un mal, que ja podies estar, pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
1: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
3: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos, i escolta, a nivell estètic, què? Prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
0: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
1: Animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, del, com era, Radio Hat, no?
0: Radio Hat, sí,
1: però com,
0: Radio Hat.
1: Però com era, has dit Martian Man, o com ho has fet anar, això?
0: No el nom comercial.
1: L'home marcià...
0: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
1: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
0: Men from Mars Radiohead. Radio Hack.
1: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat

0: una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
1: Ei, escuchadme. Me había secuestrado, pero he conseguido escapar.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
2: És dijous, dia 21 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui dedicarem bona part del programa a parlar de la Fira de la Primavera 2026 i avui també tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana. Avancem un dia a la previsió del temps per conèixer quin temps tindrem durant la Fira de la Primavera. Salutacions de Jordi Milian. Comencem una nova edició del Via Directa.
1: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
2: Volem saber quin temps tindrem aquest cap de setmana, motiu de la Fira de la Primavera, i qui sap quin temps tindrem.

0: así de altas temperaturas o de temperaturas más altas de lo habitual, con lo cual estamos un poquito verdes todavía, no estamos entrenados este año al calor y quizá nos venga un poco de golpe este fin de semana. Así que, bueno, como dices, un poquito de crema, alguna gorra, protección y, bueno, tampoco va a ser exagerado, ¿no? Pero sí que quizá notaremos ese contraste un poquito de la semana pasada, que prácticamente pues teníamos que ir con chaqueta en algunos momentos, a, bueno, a temperaturas casi casi, pues podemos decir, de verano.
1: Aquí aquest cap de setmana la jaqueta no, eh? La podem deixar, eh? Ni al vespre, pràcticament, no?
0: Nada, nada.
1: Doncs, Carlos Lara, gràcies per aquesta previsió del temps pel motiu de la Fira de la Primavera. Y que gaudeixis también de la Fira de la Primavera.
0: Igualmente, a todos nuestros oyentes, que disfruten de la feria. Y nada, pues eso, un poquito de calorcito, pero tampoco es agradable.
1: Perquè pel que fa al seguiment de la previsió del cap de setmana estaràs tranquil, no? No s'esperen canvis.
0: Ya hemos comentado que muy poquitos cambios, por eso, altas presiones, tiempo anticiclónico, prácticamente sin nubosidad, por lo tanto, sin precipitaciones y, bueno, pues las temperaturas que irán subiendo un poquito.
1: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat, fem la previsió del temps com és habitual de cada setmana. Carlos, bon cap de setmana.
0: Igualmente.
1: Des de l'any 2006, Sant Andreu de la Barca, el centre d'atenció primària, compta amb una consulta de deshabituació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem, doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any, que guanyarà, doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I que en altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
4: Molt positiva. Vam ser molt pioners i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
1: I a més que hi ha un índex molt alt, no?, de persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
4: Sí, cada cop més. Realment no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
1: Qui ha estat en aquests 20 anys... Isabel Sánchez, com a tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest diumenge. Abans la directora de l'equip d'atenció primària feia, doncs, aquesta valoració. En el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
3: Doncs jo la comparteixo absolutament. O sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa, doncs, hi ha dues línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac, de fumar, que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre, sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs, des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles,

0: escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari, doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no? Del sorteig o parlem del concurs del cartell, tots saben, no? O gairebé tots saben de què estem parlant.
1: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no? Entre tots per un objectiu comú.
2: Sí, sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut a bé de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs, al final veus les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts, doncs, aquest esforç que han fet amb el concurs, que per nosaltres també, doncs, és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après, i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà, i es podran dir que el seu dibuix, doncs, està exposat, no? I jo crec que, doncs, és un valor afegit, no? Que des de tots els àmbits, doncs, tot és bo i és un valor afegit.
1: Ja també aquest concurs, no?, amb els instituts, on cada any, doncs, els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més, amb els instituts hi han aquestes xerrades, aquest treball de prevenció, que moltes portem també, la consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
3: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguessin que continuar baixant, però si es tracta de prevenció és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasis amb els vapejadors, que no tenim aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció, per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent la simultàniament, eh? No hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees a més i moltes ganes de participar, i s'està fent a 6è en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en mode de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen: ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
1: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers, el perfil de les persones que van a la consulta i que volen deixar de fumar?
3: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no?, relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual cosa està obert a tothom i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
1: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
2: Sí.
1: No està gens malament.
0: No està malament. No, no està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de deshabituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca i portar com a mínim 3 mesos sense fumar en, doncs ara, en el moment del sorteig, sí.
1: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyar en salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és amb salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? I sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
0: I tant, sí. Bé, es tractava des d'un primer moment, ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar doncs, que era una manera de recompensar, no?, l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu i que molt engrescador, o sigui que és una bona estratègia.
1: Són 800 euros que no estan malament, Isabel, però segurament que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
0: Recordo perfectament perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per 2 persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
1: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
0: T'haig de dir que l'any següent, bueno, gairebé vam duplicar la quantitat, l'afluència, sí.
1: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
3: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
1: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
3: Això mateix.
1: Que han d'estar en el dia del sorteig.
3: Sí.
0: Sí, han d'estar perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
1: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas.
0: La doctora Carmen Cabezas.
1: Crec que ha confirmat presència.
0: Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important, perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció, i concretament aquest programa que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos i aquest any també ho farà.
1: Doncs serà aquest diumenge 12:01 del migdia a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments i moltes de les dades que hem comentat avui aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Vull agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Núñez Martín, per acompanyar-nos avui. Jéssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Directora des de fa
3: un
1: poc
3: any
1: temps.
3: Ja.
1: Un any ja?
3: Sí, ja ha passat un any.
1: Un any. I que continues, en aquest cas, amb la consulta,
3: sí.
1: No? També de
3: situació
1: tabàquica.
3: No m'he volgut desvincular.
1: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
0: Moltes gràcies
3: a vosaltres.
0: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I parlem ara de les actuacions musicals de la Fira de la Primavera. De fet, aquest divendres, actuació de la cantant santandreuenca Ana Guerrero.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
1: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
0: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
1: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà

0: respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
0: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera, i com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal i com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
0: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
2: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de

0: l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
1: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
2: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
0: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
2: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
3: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
2: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu a la Barca, ja no només per Sant Andreu a la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
0: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebraran la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada amb més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera de Sant Andreu de Barca tornarà a comptar amb la trobada de vehicles clàssics. Serà la 8a edició. Avui ens acompanya Lluís Oulego, un dels organitzadors d'aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca. Serà el diumenge 24 de maig. Lluís Oulego, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, habitual ja amb aquestes entrevistes parlant dels vehicles clàssics d'aquesta trobada que any rere any ha estat una trobada que ja s'ha consolidat, no d'ara, sinó ja fa uns quants anys, que s'ha consolidat com una de les activitats de la Fira de la Primavera.
1: Bueno, sí, aquest any anem per la 8a edició i esperant que, evidentment, que siguin més, no? Vull dir, anem creixent, poc a poc, vull dir, amb un... Bueno, crec que és lo correcte, vull dir, cada any una mica més i, bueno, de moment anem per aquí, anem pel camí.
0: La trobada s'iniciarà doncs, ben d'hora al matí amb les inscripcions, després haurà l'esmorzar, però després haurà aquesta ruta que també recorrerà Sant Andreu de la Barca i l'inici serà l'Avinguda Constitució, concretament del carrer Garraf amb l'Avinguda Constitució on podem veure aquests vehicles. Quants vehicles s'esperen aquest any i quin tipus de vehicles?
1: Bueno, l'any passat entre cotxes i motos vam tenir un... em sembla que van ser 110, 115, vull dir que... I bueno, aquest any suposo que anirem pel mateix camí. Bueno, la trobada sí que és al carrer Constitució, l'entrada és pel carrer Calaf, i en un principi el que fem una volta circular, que els primers anys la vam fer la circular per fora de la població, i aquest any pues, una mica, bueno, els últims anys ja anem fent la... primer fent la recorregut per la població i de més, que intentem agafar el màxim de població, com és el carrer Guatemala, i anem fins a la sortida del poble, de més, puixem cap al... on hi ha l'Institut Sant Andreu i de més, tornem a baixar la carretera i d'aquí anem cap a... una volta a direcció Martorell, Terrassa, Castellbisbal... Bueno, vull dir, un recorregut que alguna vegada hem intentat parlar de fer un canvi, un petit canvi, o fer-la al revés i això, i al final sempre acabem fent el mateix perquè verdaderament el participant és per tot tipus de vehicles, vull dir, siguin més vells, més nous i demés, però que a tothom li encaja i dius, si la cosa funciona no cal canviar-la.
0: A més, són vehicles, anem avançant amb trobades de vehicles clàssics i de vegades trobem ja cotxes més a prop de l'any en què estem. Però són vehicles anteriors a l'any 1995, que és la condició d'aquest any.
1: Bueno, això ens basem una mica amb els anys que demanaven o que ens demanen els clàssics. Sí que es van actualitzant i cada vegada, evidentment, ens hi trobem vehicles més d'acord a quasi bé el que funciona al carrer, no? O el que hi ha cada dia, no? Bueno, vull dir, això és una mica el que... cap a on va, i el que sí que encara no n'hi ha, i potser d'aquí, si continuem, doncs algun dia començarem a tenir algun vehicle elèctric, no?
0: Això encara hem d'esperar molts anys, no?
1: Però això encara s'ha d'esperar.
0: Sí que tindrem automòbils clàssics, fabricats, com dèiem, abans de l'any 1995, però també reunirà desenes i desenes de motocicletes que també són habituals en aquest tipus de trobada i que a Sant Andreu de la Barca doncs, hi ha molta afició. Sou molts, en el qual també t'inclous, Lluís, aficionats a les motocicletes clàssiques, no?
1: Bueno, sí. De fet, amb el... possiblement els més clàssics o de lo que hi ha més volum de clàssics possiblement sigui en la motocicleta, no? Com la... aquí a Sant Andreu pues, es belluga molta Montesa Impala, no? Vull dir que és una mica... aquí era una mica territori Montesa, hi ha bastanta Impala, vull dir, evidentment hi ha alguna metralla, hi ha alguna... vull dir, de Voltaco i de més, però bueno, vull dir, sí que d'alguna manera, en quant a anys o més antic, o on es veu més la diferència, quasi bé ja és la moto, no? Vull dir, de motos De fet, aquí en tenim, no sé, la que porta el Pasqual és del 62, no? Del 62 de cotxes potser hi ha pocs, no? Vull dir que una mica és l'exemple, no?
0: Doncs això ho veurem el diumenge 24 de maig amb motiu de la Fira de la Primavera, aquesta trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca que s'organitza des del motoclub.
1: Bueno, en un principi ho vam començar a tirar endavant amb el Pep, amb el Soler, no? Vull dir, perquè el seu pare ja havia organitzat, feia molts anys, una trobada de clàssics. De fet, amb les redes socials, que és una mica que ens va portant els records de coses i de més, hi ha una imatge que volta bastant amb les redes d'aquí de Sant Andreu, que és una de les trobades que es va fer al seu moment, no? I llavors això, pues, bueno, una mica l'afició a lo que quan parlem del ferro, no? Vull dir, potser parlem del ferro més el de la moto que els de la del cotxe, però sí que parlant amb en Pep Pasqual, Pep, Serra i demés, vam dir, hòstia, per què no recuperem això? Perquè al final quasi val la pena, no? I, bueno, i així portem ja 8 anys.
0: L'any passat, el cotxe més antic va ser un cotxe de l'any 1943, un Volkswagen Kugelwagen.
1: Correcte.
0: Per tant, podem veure relíquies, no?
1: Sí. És que es veuen relíquies, eh? Vull dir que...
0: I que funcionen.
1: I que funcionen, no? Vull dir, es veuen relíquies i es veu molta cosa. Vull dir que val la pena acostar-te i mirar els vehicles perquè hi ha autèntiques coses i sobretot que ens hi trobem, no? Perquè tu pots, per exemple, pensar-hi amb els clàssics, amb la típic sortida aquesta o el rally aquest de Barcelona Sitges, no? que segurament són vehicles de molta qualitat, molt complicats, molt d'allòs, però amb les trobades de clàssics habitualment et trobes més el vehicle que et porta més records, no? El 600, el 8,5, el R8, els R4, vull dir, en Pep, que té autèntiques joies, que té aparatos molt ben parits, però trobem que al final el que ens agrada és una mica el que et porta algun tipus de record, no?
0: Esperem que la gent s'ho passi bé i que pregunti, no?, també amb els usuaris d'aquests vehicles, que també els agrada explicar la història del vehicle, no?
1: Sí.
0: Són cotxes per lluir, no?
1: Sí, verdaderament amb això, vull dir, indiferentment de lo que del meu, no?, que és l'R4 del Pueblo, no?, que tothom el coneix i demés, n'hi ha molta gent que li dedica moltíssimes hores, que segurament no l'utilitza tant com el puc utilitzar jo, que és el meu vehicle diari i demés, i al final el que t'agrada és explicar una mica el que tens, no? I al públic també li agrada sentir una mica el cotxe, no? És molt típic de dir, hòstia, mi abuelo, yo con el primer cotxe que conducí fue con este, no? Vull dir que bueno, al final és... val la pena connectar i parlar amb els propietaris perquè t'expliquin una mica el que és el seu cotxe.
0: Doncs això, serà el diumenge 24 de maig, Fira de la Primavera, 8a trobada de vehicles clàssics de Sant Andreu de la Barca, parlant avui amb un dels organitzadors, Lluís Aulego, que esperem que vagi molt bé. No sé si a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu pots aprofitar una crida perquè la gent hi vagi a veure aquests vehicles clàssics.
1: Bueno, la crida és com
0: sempre,
1: no?
0: O funciona també la trobada, que potser ja no cal ni fer crides, no?
1: No, sempre va bé fer crides, perquè n'hi ha molta gent que al final t'hi vas trobant i et diuen... Ui, no sabia que es feia això,
0: doncs no hi ha excusa,
1: Andreu, no?
0: Ara.
1: Bueno, no hi tindria d'haver excusa i la crida és pel que tingui un vehicle d'aquests anys, vull dir, tant moto com cotxe, o tractor, vull dir, al final, o si té algun avió d'aquests de més antic també ja li farem lloc per portar-lo, no? I després per veure'l. Crec que fa molt de goig quan veus el carrer Constitució amb molta gent pel mig mirant vehicles o passejant o escoltant la música o, bueno, perquè crec que és una festa una mica diferent i després pues, el que té el vehicle també el disfruta lluint-lo i després donar la volta amb tots el del sector, diguéssim, no?
0: Doncs això és el que veurem a la Fira Primavera el dia 24 de maig, diumenge, a l'Avinguda Constitució, amb el carrer Garraf, aquesta trobada de vehicles clàssics, cotxes anteriors a l'any 1995. Podem veure autèntiques joies, i avui hem conversat amb Lluís Oblego, un dels organitzadors d'aquesta trobada. Lluís, gràcies i que vagi molt bé.
1: Bueno, animeu-se, us esperem a tots i endavant Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca prepara per aquest dissabte de la Fira Primavera la vuitena trobada de percussió. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables. Molt bon dia, Enrique.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la colla de Diables per la Fira de Primavera, uns anys organitza la trobada de percussió, altres la trobada de foc. Per tant, aquest any toca trobada de percussió, no?
1: Sí, sí, aquest any toca trobada de percussió, que a més aprofitarem per celebrar una miqueta els 10 anys de la secció infantil de percussió.
0: Dels Ous de Drac, no?
1: Correcte, sí, ja fan 10 anys i bueno, tot i que ara mateix no és ben bé la data, però pensem que una trobada de percussió és el millor moment per celebrar-ho.
0: Qui tindrem aquest dissabte en aquesta trobada de percussió en la seva vuitena edició?
1: Bueno, pues tindrem una trobada amb 9 colles, o sigui, les nostres dues d'adults i infantils, els Tabaldracs i els Ous de Drac, i després 7 colles que venen de fora, d'arreu, que ens acompanyaran i que ens faran passar la tarda molt entretinguda.
0: Aquí tindrem els Robat Xamba de Pallejà, els Piadimonis de Mollet, Timbalers del Camell de Molins, Obarullo de Badalona, Batu Cassola de les Corts i Mininfernals Ratpenats de Malgrat de Mar. Per tant, colles que, bé, que estaran en aquesta trobada de percussió, que fareu segurament un recorregut per diferents carrers de la ciutat, no?
1: Sí, Jordi, t'has deixat els Toquen Dos del barri de Sant Antoni, que no, també ens acompanyaran, que ha sigut un fitxatge d'última hora.
0: I tindrem aquest recorregut, no?, pels diferents carrers.
1: Sí, i aleshores però, bueno, farem un recorregut que ja hem fet altres vegades. Sortirem a 5:45 de la Fonda de Roda, la primera colla, i farà el recorregut pel carrer Sant Josep Oriol, carrer Catalunya, fins al doctor Fleming. Després baixarem per Via d'Esport, Avinguda Constitució i l'Esplanada del Mercat.
0: Allà a l'Esplanada del Mercat, on cada grup farà una exhibició.
1: Correcte. Sobre les 7:15, esperem que arribi l'últim grup a l'Esplanada del Mercat, i ja cada grup farà un lluïment, tocarà un tema sol, i després farem una taula de germanor per donar per acabada, diguéssim, el que és la trobada de percussió.
0: Què espereu d'aquesta vuitena edició de la trobada de percussió?
1: Bueno, ja et dic que és una mica consolidar aquest acte, no? que és un acte sense foc, i és un acte que ens ajuda molt a cohesionar gent de la colla que potser amb el correfocs no gaudeix tant. Després també, el que et deia, doncs, fer un petit homenatge als Ous de Drac, que fan 10 anys i que potser no és ben bé el dia perquè no és el dia del bateig, però pensem que és l'acte que més gaudeixen. I ja et puc dir que a l'acabar la tabla de germanor ens desplaçarem davant de la biblioteca, a la carpa de l'Ajuntament, i allà farem l'entrega dels records a les colles convidades i un petit homenatge a tota aquella gent que durant aquests 10 anys, ens han acompanyat d'una manera o d'una altra a fer gran la família dels Ous de Drac.
0: Si parlem de l'evolució dels Ous de Drac en aquests 10 anys, podem dir que és un grup que ja està consolidat, o més que consolidat, dins de la colla, no?
1: Sí, sí, o sigui, va ser una idea fa 10 anys d'un grup de persones que van pensar, pues, que estaria maco fer un grup infantil de percussió. Mantenir un grup infantil de percussió és força complicat, perquè, bueno, de petits molt bé, però arriba una edat on l'adolescència complica molt el compromís amb qualsevol cosa. Però jo penso que sí, que hem aconseguit establir un grup més o menys estable de nens i nenes que ajuden una mica a mantenir aquesta colla.
0: Suposo que no totes les colles de Diables tenen un grup de percussió infantil, no?, com vosaltres?
1: Bueno, és força... El que és més habitual és que sigui un grup mixt, o sigui, que hi hagi grans i petits. Tenir un grup, diguéssim, prou gran per mantenir totes les sortides de manera independent no és gaire habitual.
0: I el dissabte, aquest homenatge, també als Ous de Drac, a la trobada de percussió, l'ambient tocarà foc, no?
1: L'any que ve tocarà foc, sí. Esperem. Ja, tampoc t'ho podria assegurar, eh? Sempre hi ha idees i a vegades d'un any per un altre poden canviar moltes coses, però en un principi sí.
0: El que sí que ha anat evolucionant és la trobada de foc, eh? L'any passat vam tenir una trobada de bèsties, no?, motiu de la Fira de Primavera.
1: Sí. L'any passat vam fer una trobada de bèsties i potser l'afegim als actes de la Fira de Primavera i llavors fem bèsties, foc i percussió. Dic, tot depèn. L'any que ve ho veurem.
0: Per tant, són tres activitats que vosaltres us plantegeu per la Fira de Primavera. Per tant, podeu escollir bé, no?
1: Sí. Tenim prou gent i prou seccions com per anar variant sense problema.
0: Per tant, això és una molt bona notícia, que la Colla de Diables segueix ben viva. Ara, celebrant aquests 10 anys dels Ous de Drac, i que aquest dissabte, com dèiem, en aquesta trobada de percussió, que arrencarà a 6:15 de la tarda a la plaça Font de la Roda, Cercavila, i al final serà a l'esplanada del Mercat, on es concentren gairebé totes les activitats de la Fira de la Primavera, i el recomanable, doncs, que la gent vagi seguint la Cercavila pels diferents carrers, també, no? Que us vagin acompanyant.
1: Sí, els pots veure passar tots des d'un lloc i afegir-te a l'últim grup per veure el final a la plaça del Mercat.
0: Doncs Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta trobada aquest dissabte.
1: Moltes gràcies, Jordi, i us esperem a tots a la Cercavila.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Una de les novetats de la Festa de la Primavera de Sant Andreu de la Barca serà el concurs, la gran final del concurs Rookies del Ritme. Serà el dissabte 23 de maig a partir de les 9 a la plaça Federico García Lorca amb l'actuació de 12 grups. Volem parlar amb l'organitzador del Rookies del Ritme, que és el David Saez. Molt bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Bé, en Rookies del Ritme, aquesta novetat que tenim en aquesta Festa de la Primavera, aquest concurs musical, parla'ns una mica dels objectius i l'origen d'aquest concurs.
1: Bueno, aquest concurs, en un principi, pues, vam parlar amb l'Ajuntament per fer alguna cosa per la gent jove i també pensant avui en dia amb la tirada que té la música urbana, i vam decidir pues, fer un concurs així per la gent jove i per impulsar la cultura al poble.
0: Són 12 grups els que finalment actuen d'una selecció d'uns 100. Heu fet una crida fa uns mesos, no?, que els grups s'apuntessin, i després d'una selecció arriben 12 a la gran final.
1: Exacte. Vam fer primer una selecció amb una criba online, on es van apuntar més de 100 solistes i grups, i al final doncs, queden per la final uns 12.
0: Havia uns requisits per poder-se presentar, per poder optar?
1: Sí, bueno, hi havia uns requisits mínims, com fer un tema original, també un rango d'edat més o menys, també gent jove, menors d'edat, però no hi havia moltes especificacions, sinó que per fomentar més la gent, i la gent que produeix ells mateixos o que encara no són artistes emergents i no tenen les eines per poder arribar.
0: I per tant faran la seva actuació, perquè serà música en directe el que escoltarem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre aproximadament, no?
1: Ah, exacte. Llavors amb el tema que han participat pues, tocaran a la final, i on hi haurà un jurat professional que decidirà una mica entre alguns criteris el finalista que guanyarà.
0: Després parlarem d'aquest jurat, qui forma part d'aquest jurat, quins són els grups que participen en aquesta primera edició de Rookies del Ritme, però abans hem de dir que hi ha un premi important pel grup guanyador.
1: Sí, la veritat que el premi està molt bé. El premi és tocar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, entre un dels premis. També un EP professional, que serà gravat amb Crack House Records, i també un videoclip professional, que serà gràcies a Wave Gods Studio.
0: Per tant, ja ho tindran tot, EP i també videoclip, per poder actuar a la Festa Major de setembre, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que és un dels premis qui guanyi aquest concurs de Rookies del Ritme. Però aquella primera idea, David, d'on va sorgir aquelles ganes d'organitzar aquest tipus de concurs?
1: Doncs jo que sóc de Sant Andreu de tota la vida, pues, vaig veure que avui en dia realment la música urbana, que engloba bastants estils, està molt de moda. També la gent jove, no és com abans, que un si volia ser artista tenia que anar a un estudi. Avui en dia la gent pues, pot estar a casa, es pot produir els seus temes, i llavors amb lo digital, online, ho tenen més fàcil i difícil a la vegada. Llavors era per impulsar a aquesta gent, aquesta gent jove, que necessita un pushing, i pues, també descobrir nous talents, perquè a vegades ho pot treballar molt i no sap arribar al final, i pues, ajudar-los una mica i que arribi una més gent.
0: Quins són els grups que veurem aquest dissabte a partir de les 9 del vespre?
1: Bueno, pues, alguns dels grups que hi haurà aquest fi de setmana a la Festa de Primavera seran com Emi La Grassa, Digiti Osc, Black Rose, Zumbat, Javizón, Cazador, Enrique Fema, Marcos MK, Move La Cantera With Bean, Frankie Blackoff, Relda i també Complicaos.
0: El jurat, qui forma part? Dius un jurat especialitzat, un jurat professional?
1: Sí, hi ha una mica de tot, de gent de gent dels medis, gent de la música. Entre el jurat hi haurà pues, a Saturnino, de Ràdio Sant Andreu, el Josep Lobató, comunicador, Dani de Wavebox Studio, que és productor, també Dani en Arcatac, que és artista i porta també festes com Reducidos i coses així, Blado de One Kids TV, que és periodista també, especialitzat en música urbana, també estarà la Sonia Navarro, coreògrafa i ballarina del poble, i també pues, el Cat Lletres, un influencer molt important.
0: L'objectiu, suposo que, David, és que els músics li posin difícil al jurat, no?, a l'hora de decidir el grup o el cantant guanyador.
1: Exacte. També, bueno, amb tota la gent aquesta que ha acabat finalista, realment jo crec que hi ha un bon grup de gent jove i molt capaç i molt bons.
0: No sé si has donat instruccions al jurat del que és el que ha de valorar en aquestes actuacions.
1: Sí.
0: Jo veig un jurat molt variat, eh? Això està bé.
1: Exacte,
0: està bé.
1: Perquè busquem també no només gent enfocada en un estil, sinó busquem l'artista complet, que és, al final és el que li anirà millor, que sigui un artista més complet amb tot. Per això la varietat del jurat. I alguns dels criteris serà la connexió amb el públic, la lletra, el ritme, l'originalitat, coses així, més o menys.
0: L'important és que ho feu a l'aire lliure, ho feu a la plaça Federico García Lorca, davant del Teatre Núria Espert, on haurà instal·lat un escenari, i, per tant, haurà públic. Per tant, desitgeu que hi hagi molt de públic, no?
1: Exacte, també la idea era aquesta, per, a més de fer alguna cosa més privada o en una sala tancada, aprofitant la festa de primavera, fer-ho a l'aire lliure per arribar més gent, també perquè vingui la gent jove i que no tingui que pagar una entrada per veure una cosa així, i així arribar molt més, molta més gent.
0: Tens pensat o l'objectiu de fer més edicions?
1: Home, sí, està pensat això per arribar a fer, diguem-ne, cada any una edició. Aquesta, diguem-ne, que seria la primera edició i la prova de tot.
0: La prova de tot, què esperes? Per exemple, si aquest dissabte a les 11, quan acabi aquest concurs de Rookies del Ritme, i et preguntem, ens enfoquem al dissabte, a 11 del vespre s'acaba aquest concurs, ja tenim guanyador o guanyadora, i et preguntem, ei, com valores aquesta primera edició de Rookies del Ritme? Què t'agradaria dir aquest dissabte?
1: Bueno, més que tot, que ha tot sortit bé, i que els artistes, la gent i tothom estigui content i diguin, ostres, això és una bona iniciativa pel poble, també un bon canal per a la gent jove, i així l'any que ve, o els que sigui, la gent que vegi el que s'està fent a Sant Andreu i que s'animi més gent l'any que ve per apuntar-s'hi.
0: Doncs esperem que sí. Primer tot, que vagi molt bé aquest dissabte. Recordem l'horari a partir de les 9 del vespre, aquest dissabte 23 de maig, a la plaça Federico García Lorca, primera edició del concurs Rookies del Ritme. 12 grups, música urbana, un jurat excepcional, grups molt potents, emergents, i que segurament que es veurem per primera vegada, i potser aquests grups, dintre d'uns anys, nosaltres el vam veure a Sant Andreu de la Barca, no? En aquell concurs, no?
1: Exacte, aquesta és la idea, no? Sí, de trobar a nous talents.
0: Esperem que sí. Doncs David Saez, organitzador d'aquest concurs de Rookies del Ritme, que vagi molt bé, sí?
1: Sí, volia també una menció especial, li donar les gràcies, que si no, això no seria tampoc possible, gràcies a Atxa, de la Pound Gang, i Crowd Hard Records, que vam començar també la idea pensant-ho amb ell, i es va involucrar des d'un principi.
0: Doncs queda dit. David Saez, organitzador de Rookies del Ritme. Que vagi molt bé dissabte.
1: Moltes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb més informacions d'aquesta edició de la Fira de la Primavera. L'agrupació Jove tornarà en aquesta Fira de la Primavera la matinada de divendres a dissabte amb l'After Naval. En té més detalls Joel Carrascó.
2: L'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca torna a treure a passejar la barca durant l'After Naval, que se celebra aquest divendres 22 de maig per la Fira de la Primavera. El cercavila iniciarà a les 3 de la matinada i sortirà, com sempre, des de l'esplanada fins a arribar al polígon de la Clota. Alberto Copado, membre de la grupa, ens explica més detalls.
3: Doncs l'After Naval neix com una festa que es fa a posteriori de Carnaval. Aprofitem el marc de les festes de la primavera per donar un espai pel jovent, un poc, bàsicament, allargar la festa del divendres, en aquest cas, doncs en aquest cas fins a les 6 del matí.
2: Mm-hmm. En què consistirà aquest After Naval? Explica'ns una miqueta, resum. Sortirà, m'imagino, com sempre, des de l'esplanada.
3: Sí, correcte. El nom neix de la paraula after, en anglès, que en català seria després, i naval, de la part de carnaval, per fer un concepte de festa de carnaval, però a primavera. També s'aprofita una mica el naval perquè traiem també la barca. I és una de les festes on podem treure la barca, on podem fer la rua. Llavors, això s'engloba cada any en una temàtica diferent, i aquest any hem decidit aprofitar l'eclipse que n'hi ha a l'agost, el 12 d'agost, per fer la temàtica d'eclipse. Per això aprofito i demanem a tothom que vingui que porti les seves millors ulleres de sol.
2: Mm-hmm. És a dir, ulleres de sol perquè la temàtica d'aquest any és l'eclipsi.
3: Correcte.
2: En què consistirà? Sortirà des de l'esplanada? Farà el mateix recorregut de sempre?
3: Sí. Sortirem a les 3 des de l'esplanada del Mercat Setmanal fins a arribar a la Clota. Durant tota la rua, doncs, música, esperem, doncs, molt bon rotllo, retrobaments, que és el més on festes on la gent es retroba, on la gent coincideix amb gent que fa temps que no veu, i arribarem a la Clota per tal de continuar la festa amb DJ Ciro fins a les 6 del matí.
2: Mm-hmm. Això és l'After Naval, que no és la barca, però és aquest tipus de festa on hi ha una rua itinerant des de l'esplanada fins a la Clota. És un símbol ja per la grupa. Quin significat té per vosaltres i pel jovent del poble que hi hagi aquesta festa encara, que aparti la gent, segueixi portant festa fora del que és el centre?
3: Pues per nosaltres el tema de la barca és superimportant. Creiem també que ja amb el temps s'ha convertit en un imaginari de les festes de Sant Andreu de la Barca, tant pel jovent com per no tant el jovent. I estem molt orgullosos tant de tota l'evolució que ha tingut aquesta tant aquestes festes com el concepte de la barca. I res, creiem que això, que és com un símbol, quan parles de la grupa o quan parles d'aquest tipus de festes, doncs la gent acostuma a pensar en la barca i res, molt contents de poder, sobretot de poder fer la rua.
2: Mm-hmm. T'anava a preguntar què es podrà veure durant el cercavila d'enguany, però em comentaves que la temàtica és precisament l'eclipsi. Llavors et pregunto quin ambient espereu que generi aquest any, tenint en compte que no té res a veure, em comentaves abans off the record, les festes de primavera amb les festes majors.
3: Correcte. Esperem, doncs, un ambient amb molt bon rotllo, un ambient festiu, aprofitant el marc de la festa de primavera, aprofitant el bon temps, aprofitant aquests dies que es venen i l'arribada de l'estiu. Doncs esperem això, molt bon ambient, un espai segur per tothom, i res, i us convido a que pugueu venir a gaudir de la nit i a disfrutar d'aquest divendres, d'aquesta festa amb nosaltres.
2: La festa de primavera us dona un espai una miqueta més per tenir una festa més recollida, que no tant com la festa major, no? M'imagino.
3: Correcte. Al final considerem nosaltres que la festa de primavera és un espai potser més local, o que per lo general acudeix més gent del poble. Això també a nosaltres es fa que puguem garantir, com deia abans, assegurar tota la festa i que puguem garantir pues, una barra en condicions, un espectacle en condicions, i que podem fer front a aquestes activitats. Per això també volia aprofitar, perquè n'hi ha festes com aquesta, O, per exemple, com la barca que traiem al setembre, que moltes vegades no podem fer perquè ens falten mans i perquè necessitem socis i sòcies. Llavors, si volem que aquestes festes segueixin sent una realitat, doncs convidem a preguntar per la grupa, a que ens envieu un missatge privat i que obriu l'oportunitat de poder veure la festa des de l'altre costat, que per la nostra part, almenys per la meva part, que porto molts anys, jo m'ho passo sempre superbé, i és un ambient brutal, amb una gent espectacular, així que, bueno, una mica això.
2: També es poden acostar en el moment de la barca, ja que estan allà.
3: Correcte.
2: També poden parlar amb vosaltres.
3: I tant. Estarem allà a la barra, estarem tota la nit. Llavors, qualsevol dubte, qualsevol cosa, qualsevol inquietud que tinguin sobre la grupa, doncs encantadíssims de poder parlar-ho. I per què no? I doncs, podeu fer socis i sòcies allà mateix, cap problema en aquest sentit. Així que sí, encantadíssims.
2: Mm-hmm. Un cop s'arribi al polígon de la Clota, la festa continua amb la barra que comentaves i també amb uns DJs. Ens pots explicar una miqueta qui són aquests DJs i com funcionarà?
3: Sí, en aquest cas serà un DJ Ciro, d'acord? Arribarem aproximadament cap a les 3 i mitja, calculem, i serà pues, des de que arribem fins a les 6 del matí, estarà aquest DJ que punxarà una mica de tot, de pachangueo, tecno, reggaeton, pachangueo, bàsicament. I nosaltres doncs, donarem el servei de barra per tal d'això, de ja poder allargar la nit i que es converteixi en una nit festiva i divertida.
2: Hi ha alguna sorpresa durant tot el que és l'Afternaval? Algun espectacle, alguna cosa en especial?
3: Pues no hi ha cap sorpresa ni cap cosa especial més enllà d'això, que utilitzem la temàtica per fer cada festa un espai diferent. Llavors, el que sí que volem és que la sorpresa us la doneu les persones que vingueu i que porteu aquestes ulleres, que quan més currades doncs serà pel millor per alegrar la temàtica, diguéssim.
2: Si les porti millor, li regaleu un cubata, no?
3: Bueno, es pot valorar. Això es pot valorar. Però sí, n'hi ha possibilitats de que això pugui passar. Llavors, convidem a la gent a que vingui amb el millor que tingui.
2: Tornant una miqueta a l'agrupació de joves, quin paper té aquesta organització en la confecció de les activitats com aquesta dins de Sant Andreu de la Barca? Quina importància té la vitalitat d'aquesta agrupació perquè segueixin endavant activitats com aquesta que tenen tant èxit?
3: Pues, principalment creiem que entitats com la nostra oferim espais, en aquest cas d'oci nocturn, autogestionats, que tant a nivell de muntatge, de comandes, de gestió d'equip, de barres, ho fem nosaltres, i com a agrupació de joves també creiem important que sigui un grup de persones joves que facin festes per persones joves. També per conèixer el jovent del poble, per veure les necessitats i per tenir, saber, també per oferir aquest espai, no solament festiu, sinó que la grupa és molt més que això, té tallers i també poder explicar tot el que fa la grupa per tal de que tinguin un espai on puguin fer comunitat, on puguin donar-se a conèixer i bàsicament estar en un espai segur on compartir les seves inquietuds i sobretot poder ajudar-nos a tirar cap endavant doncs, aquest tipus de festes i projectes que són molt importants per a nosaltres i creiem que també per la vitalitat del poble.
2: Mm-hmm. En aquest sentit, per què creieu que és important mantenir i impulsar no només espais d'oci nocturn, sinó ocis alternatiu organitzats per entitats juvenils com la vostra, que no sigui tot organitzat per institucions?
3: Pues això, bàsicament, això, oferir aquesta alternativa, espais diferents, com deia, pues, espais organitzats per joves, per a joves, i creiem que no solament ja a nivell de l'agrupació de joves, sinó a nivell de totes les entitats i associacions del poble, també crea aquesta xarxa i que d'una associació pots arribar a conèixer les demés i aquesta independència a l'hora de poder crear, muntar activitats, a fer front a projectes, jo crec que és important per poder, bueno, per no tenir aquest filtre potser que a vegades es dona a les institucions i poder fer festes més, més orientades a les necessitats, en aquest cas del jovent, però ho obro molt a les entitats del poble perquè cadascuna amb el seu treball. Llavors, bàsicament això és el que a mi em sembla com important que es mantingui aquesta salut en les entitats i associacions del municipi.
2: Per acabar, quin missatge li doneu a la gent que encara dubta si venir o no venir a viure aquesta nit amb vosaltres?
3: Pues que no dubteu, que aquest divendres 22 de maig podeu venir a la festa, a l'Afternaval. Començarem la rua a l'esplanada del mercat, arribarem a la Clota i acabarem fins les 6. I el que esperem és això, doncs moltes ganes de continuar la festa, bon rotllo, i importantíssim, el que sempre diem, que mai tolerarem actituds de merda. Llavors, us esperem a tots i totes per poder acompanyar-nos en aquesta nit, que ens fa també molta il·lusió.
1: I amb la informació sobre l'Efter Naval que organitza l'agrupació de joves, posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
4: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.

0: informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: associació tabàquica adreçada a aquelles persones que volen deixar de fumar. Per tant, fa 20 anys. I aquest diumenge, motiu de la Fira de la Primavera, realitzarà el sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Es presentarà el cartell guanyador de l'edició d'aquest any que han realitzat alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca i també coneixerem doncs, la persona que ha deixat de fumar en el darrer any que guanyarà doncs, un important premi. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Isabel Sánchez, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Jessica Morillas, que és la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I que en altres ocasions també hem parlat precisament d'aquesta consulta des de l'any 2006, per tant, xifra rodona, 20 anys que celebra aquest 2026 i que el sorteig el tindrem aquest diumenge. Per tant, si ara fem valoració d'aquests 20 anys, quina valoració en faríeu?
3: Molt positiva. Vam ser molt pioners i gràcies sobretot al suport de l'Ajuntament. A Sant Andreu de Barca va ser dels primers llocs on, per no dir el primer, que es va instaurar una consulta específica d'habituació tabàquica. Del territori venien gent d'altres pobles perquè no hi havia aquesta consulta i realment es va poder fer per al suport a la salut comunitària que es va donar des de l'Ajuntament i aquest vincle, i ha sigut molt important. Són 20 anys acompanyant a la gent a deixar de fumar. És molt important.
0: I a més que hi ha un índex molt alt, no?, de persones que han decidit deixar de fumar i que finalment ho aconsegueixen.
3: Sí, cada cop més. Realment ja no és tan preocupant com teníem fa uns anys, perquè tota la prevenció i totes les polítiques de salut pública han ajudat molt a reduir aquesta taxa de fumadors, però hem de continuar treballant perquè l'objectiu hauria de ser una taxa zero de fumadors al nostre entorn.
0: Qui ha estat en aquests 20 anys? Ha estat Isabel Sánchez, com a tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En aquests 20 anys, clar, has vist l'evolució d'aquesta consulta, l'evolució també de l'acte que es farà aquest diumenge. Abans la directora de l'equip d'atenció primària feia doncs, aquesta valoració. En el teu cas, Isabel, quina valoració en fas?
2: Doncs jo la comparteixo absolutament. O sigui, és una valoració positiva des del minut 1, perquè és un programa, bueno, la consulta queda emmarcada dintre d'un programa global que contempla altres activitats que complementen a la consulta. En el programa doncs, hi ha dues línies importants d'acció, que una és la d'ajudar a la gent que vol deixar de tabac, de fumar, que ho aconsegueixi, i després la de promoure entre sobretot els més joves, no?, la importància de no iniciar-se en l'hàbit del tabac. Dintre d'aquestes dues línies, doncs des de fa 20 anys, jo crec que hem ajudat a moltíssimes persones. Crec que és un programa exemplar des del punt de vista del treball transversal. Un treball transversal des del CAP, des de l'Ajuntament, des de les escoles, totes les activitats que s'han fet dintre i fora de l'àmbit sanitari. Doncs això és el que crec que és un dels èxits, no? De fet, és el que fa que la majoria de gent de Sant Andreu coneix el programa de salut de prevenció del tabac quan parlem, no?, del sorteig o parlem del concurs del cartell. Tots saben, no?, o gairebé tots saben de què estem parlant.
0: Important, regidora, aquesta unió, no? Diuen que la unió fa la força, en aquest cas institucions, l'equip d'atenció primària, no?, entre tots per un objectiu comú.
4: Sí, bueno, per nosaltres és fonamental, eh? Jo crec que en aquesta legislatura que portem hem tingut haver de fer moltes coses juntes. Jo crec que estem fent força, no? I juntament hem pogut tractar molts temes i aquest, doncs, vamos, és l'experiència personificada. Jo crec que jo que puc, porto ja 3 anys, aquest serà el tercer, doncs, que estic en aquest sorteig, doncs, al final veus les famílies que venen, perquè venen famílies, no ve només la persona, sinó que va acompanyada la família, perquè és un repte personal que al final té un objectiu. Bueno, doncs tothom hem de tenir objectius, doncs hi ha un premi, però veus que hi ha aquest acompanyament perquè hi ha un esforç al darrere, i l'esforç no només és de la família, sinó també de lo que fan al CAP, d'estar a sobre, no? I el suport és fonamental. I també, com deia la Isabel, doncs també reconèixer als instituts, doncs, aquest esforç.

0: que han fet amb el concurs, que per nosaltres també doncs és molt maco veure com s'involucren de tot el que han après i llavors fan aquest pòster que al final, escolta'm, és el que estarà allà i es podran dir que el seu dibuix doncs està exposat, no? I jo crec que doncs és un valor afegit, no? Que des de tots els àmbits doncs tot és bo i és un valor afegit.
1: Ja també aquest concurs, no, amb els instituts, on cada any doncs els alumnes presenten cartells del Dia Mundial sense tabac, però a més amb els instituts hi han aquestes xerrades, aquest treball de prevenció que moltes portem també. La consulta porta 20 anys, però també portem molts anys fent entrevistes aquí a la ràdio sobre la consulta, i en els darrers anys un dels punts habituals que surt a la conversa o a l'entrevista és que aneu rebaixant a vegades els cursos on aneu vosaltres a fer aquesta prevenció. L'any passat crec que s'havia avançat a 6è de primària. De moment ens quedem a 6è de primària o hem baixat a 5è de primària?
2: No, de moment mantindrem a 6è, tant de bo que no tinguéssim que continuar baixant, però si es tracta de prevenció és important que actuem abans de que hi hagi hagut aquest contacte amb el tabac, i en aquest cas amb els joves estem fent molt d'èmfasis amb els vapejadors, que no tenim aquest concepte de que pugui ser tabac, i és tabac, és igual de nociu o inclús més, estem veient tot. Llavors sí que s'havia començat inclús a segon de l'ESO, els instituts, i vam veure que arribàvem bastant tard. O sigui, el que volíem era fer prevenció, per actuar sí que encara estàvem molt a temps, però per prevenció no. I estem fent la simultàniament, no hem abandonat els instituts, està fent-se prevenció per part de l'equip de comunitària del CAP, que és un equip brutal, que tenen molt bones idees a més i moltes ganes de participar, i s'està fent a 6è en modo joc. No volem anar a fer una xerrada, sinó que es fa un joc en què participen, en què ells veuen els efectes de forma dinàmica i més lúdica, i als instituts també és en mode de joc, però ja no és un joc tan físic, no? Ja està més pensada en format room escape, que té molt bona acollida. A més, com que ja fa 2 anys que fem aquesta dualitat, molts dels que ara estan a primer et diuen: ai, vas venir i ens ho vas explicar. Llavors també rep molta acollida i veus que el missatge ha calat.
1: Si ens fem referència a la consulta, el perfil és molt divers, el perfil de les persones que van a la consulta i que volen deixar de fumar?
2: Totalment. A més, ara sí que hi ha hagut una evolució. Al principi, aquests 20 anys eren pioners i ningú parlava de deixar de fumar. Després es va crear, va requerir una consulta pròpia, i ara, des de la salut, ho veiem com una cartera més de serveis. És una ajuda més, igual que ajudem a restes de processos, no, relacionats amb la salut. Llavors, la majoria de la gent en general no s'atén a una consulta específica, sinó que és la seva infermera referent, que ja coneixen segurament per molts altres processos de salut, els que els acompanyen i els segueixen. Però aquí a Sant Andreu hem volgut mantenir també una part més especialitzada per a aquella gent que necessita un acompanyament, que tenen un procés més difícil, perquè no tots els casos són iguals, i en aquest cas és casos una mica doncs, que requereixen més especialització, i mantenim aquesta dualitat, amb la qual està obert a tothom i que ningú pensi que no és benvingut, al contrari, tothom ho pot fer.
1: I totes aquelles persones que en el darrer any han deixat de fumar, i certificat per vosaltres, evidentment, entren en un sorteig que es farà aquest diumenge. Sorteig de 800 euros.
0: Sí.
1: No està gens malament.
3: No està malament. No està gens malament. No, han de portar com a mínim, bueno, han d'estar visitats per a la consulta de habituació d'aquí del CAP, han de ser de Sant Andreu de la Barca i portar com a mínim 3 mesos sense fumar en el moment del sorteig, sí.
1: Són 800 euros de premi, però el premi és guanyar en salut. De fet, els guanyadors de cada any ho recorden, no? Que el que han guanyat és amb salut, que han recuperat l'olor, el gust, no? I sobretot han recuperat també part de la seva butxaca, perquè d'aquests 800 euros del premi hi ha el que s'estalviaran amb la compra del tabac, no?
3: I tant, sí. Bé, es tractava des d'un primer moment, ho vam veure molt clar, des de l'Ajuntament vam tenir clar doncs, que era una manera de recompensar, no?, l'esforç que suposa, com molt ben deia la regidora, l'esforç que suposa el deixar aquest hàbit, no? I la veritat és que és un molt bon incentiu, i que molt engrescador, o sigui que és
1: són 800 euros que no estan malament ni sabem, no, però segurament que recordes a l'inici que era un viatge al Carib.
3: Recordo perfectament perquè no era un viatge, eren 5 viatges al Carib per dues persones. O sigui, imagina't si me'n recordo, era com, uau, quina bogeria.
1: Home, va ajudar també a donar a conèixer encara més el concurs, el sorteig, no?
3: T'haig de dir que l'any següent, bueno, gairebé vam duplicar la quantitat, l'afluència, sí.
1: Doncs són 800 euros que sortejaran entre les persones que han deixat de fumar. Tenim dades de quantes persones, més o menys?
2: En total han passat per la consulta, o han demanat ajuda per deixar de fumar 88 persones, que no està malament, no? Tenint en compte que, clar, portem 20 anys, molta gent ja realment ja ho ha deixat en aquests anys. Doncs han sigut 88 i han deixat de fumar 51 persones.
1: Per tant, aquestes 51 són les que entren al sorteig.
2: Això mateix.
1: Que han d'estar en el dia del sorteig.
2: Sí.
3: Sí, han d'estar, perquè si surt el seu nom i no es troben en aquest moment, doncs aleshores fem una altra tria. Si no poden venir, perquè a vegades és veritat que és impossible, doncs pot venir qualsevol persona autoritzada per estar en nom d'aquella persona.
1: Una altra persona que ha estat gairebé tots aquests 20 anys és la doctora Carmen Cabezas.
3: La doctora Carmen Cabezas...
1: Crec que ha confirmat presència.
3: Sí, ha confirmat presència. La doctora Carmen Cabezas fa, jo crec que gairebé com jo, 20 anys que ens acompanya. Ella ha estat l'antiga secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat i avui en dia forma part del grup Kairos, que és un grup que està conformat per assessors en aspectes de salut, i la veritat és que per nosaltres el seu recolzament sempre ha estat molt important, perquè ella és una gran defensora de totes les polítiques de promoció, i concretament aquest programa que va començar d'una manera molt modesta i continua sent un programa molt modest que es pot aplicar a qualsevol altre municipi, doncs ella sempre està encantada d'acompanyar-nos i aquest any també ho farà.
1: Doncs serà aquest diumenge 12:01 del migdia a la carpa institucional, a la Fira de la Primavera, davant de la ràdio, com sempre i com és habitual, on es farà aquest sorteig. També hi haurà un moment dels parlaments i moltes de les dades que hem comentat avui en aquesta entrevista també recordaran aquest diumenge. Vull agrair la presència de la regidora de Salut Pública, Núñez Martín, per acompanyar-nos avui. Jéssica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, directora des de fa
2: un any,
1: temps.
2: Ja.
1: Un any ja?
2: Sí, ja ha passat un any.
1: Un any. I que continues, en aquest cas, amb la consulta, sí. No? També de situació tabàquica.
2: No m'he volgut desvincular.
1: I també gràcies a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Que vagi molt bé diumenge.
3: Moltes gràcies
2: a vosaltres.
3: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I parlem ara de les actuacions musicals de la Fira de la Primavera. De fet, aquest divendres, actuació de la cantant santandreuenca Ana Guerrero.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.